Molto.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta també una mica variable, amb força núvols baixos ara al matí, més trencats al migdia i amb més sol i en cel més clar a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i també ho farà una mica de dia i es mourà entre els 24 que hem tingut de mínima i de 30 a 31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maror tot el dia.
4: Ràdio Cubelles. Notícies.
5: El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
6: Estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, estar en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
5: D'altra banda, Xavier Pedro ha abordat també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
6: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més, oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
5: Per afavorir la conservació marina, des del GPEC es recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental. Els casers del Foix de Cubelles aprofiten la prefesta major de Vilafranca per fer créixer la colla de cara al futur. Uns castellers de Cubelles que van participar el passat diumenge 23 d'agost de la Diada Castellera de Prefesta Major de Vilafranca del Penedès, celebrada a la plaça de la Constitució. La jornada va reunir també els xicots de Vilafranca i els bous de la Bisbal. Una colla cubellenca que es va desplaçar, com dèiem, a Vilafranca amb una formació reduïda, una circumstància que dificultava afrontar amb garanties els castells de set, que ha marcat bona part de la temporada castellera dels castells del Foix. Davant d'aquesta situació, l'equip tècnic va optar per convertir la diada en una oportunitat per continuar fent créixer la colla i donar experiència a nous castellers i castelleres. L'estratègia de la colla va donar els seus fruits i els castellers del Foix van descarregar un 4 de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb agulla, a més d'un pilar de 4. L'actuació va permetre que diferents membres de la colla assumissin protagonisme en estructures que poden tenir un paper rellevant en les properes diades. La trobada també va permetre reforçar els vincles amb altres colles participants. Els xicots de Vilafranca van completar una destacada actuació amb un 4 de 8, un 5 de 7, un 3 de 7 i el pilar de 5. I els bous de la Bisbal, per la seva banda, van signar una actuació idèntica a la dels castellers del Foix, amb un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Per la colla cubellenca, aquesta diada s'emmarca en el treball de consolidació de la base i de la preparació de noves posicions tant al tronc com a la pinya. Després d'una temporada especialment significativa en què els castellers del Foix han assolit per primera vegada la consideració de colla de set i han completat dues clàssiques de set, un dels principals reptes és ampliar ara el nombre de castellers capacitats per assumir diferents funcions i assegurar així la continuïtat dels castells de set. La propera actuació dels castellers del Foix serà ja aquest divendres a les peces, a motiu de la Festa Major, on tornaran a compartir plaça amb els bous de la Bisbal. La cita servirà per continuar donant experiència a les noves incorporacions i avançar en la construcció del futur de la colla. Després de dos anys de mandat, Cubelles es prepara per viure un dels moments més emotius del seu calendari festiu i cultural. Aquest dissabte 29 d'agost, la plaça de la Vila acollirà l'acte oficial de comiat de l'actual pubillatge cubellenc i la proclamació dels nous representants que agafaran el relleu de la tradició al municipi. L'esdeveniment posarà fi a una etapa de dos anys en què el pubillatge actual ha representat la vila en nombrosos actes culturals i festius d'arreu del territori. Durant la jornada d'aquest dissabte, el poble podrà retre un reconeixement a la seva tasca i alhora conèixer les noves cares que assumiran el compromís de portar el nom de Cubelles arreu del país durant el pròxim mandat. La jornada començarà dissabte durant el matí, quan tindrà lloc les proves orals i escrites sobre cultura local i catalana a les candidates i candidats. El jurat encarregat de l'avaluació estarà format per representants de tres entitats: Foment del Pubillatge Català, l'Hereu i la Pubilla de l'anterior mandat i representants municipals. En total s'escolliran com a màxim 8 representants repartits entre la franja infantil, Pubilleta, Dameta, Arauet i Fadrinet, i la franja adulta, Pubilla, Dama, Hereu i Fadrí. Més tard, cap a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, serà l'escenari de l'acte oficial de comiat del pubillatge vigent 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel mandat 2026-2028. L'Ajuntament i les entitats organitzadores conviden tota la ciutadania a apropar-se per convertir aquest moment de comiat, benvinguda i celebració de la cultura popular a Cubelles. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetén Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadura del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells de Vi i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026, que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants a la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors de Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Brema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte dia 5 hi haurà activitats infantils i jocs gegants inspirats en la Brema amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Taxio Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Caneta a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Brema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Brema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Brema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals, que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 de la migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Verema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
2: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors va alentar, el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
5: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. La sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera acollirà fins aquest dijous 27 d'agost l'exposició d'obres de l'artista Antònia Cruz d'Osta, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles. La mostra reuneix una selecció representativa del seu treball. El públic hi trobarà retrats a gran format, composicions abstractes elaborades amb tècniques mixtes i materials com el carbonet, les tintes, les cretes o la pols de marbre. Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu al municipi.
7: He fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color, Aleshores vull portar posar amb una paret tot el que és el portrait, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrait és una

0: Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré doncs, són tècniques mixtes, on es posa, ja et dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
1: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposar una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà visitar fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Viera.

0: El Festival de Novel·la Negra del Garraf al Cubelles Noir dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la, el crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
1: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
0: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
1: Sí, perquè bueno, van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un inspirat amb el Charlie Rivel, però amb versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava de Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
0: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interessants.

0: a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
3: Fuster.
0: Bon dia,
3: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta també una mica variable, amb força núvols baixos ara al matí, més trencats al migdia i amb més sol i en cel més clar a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i també ho farà una mica de dia i es mourà entre els 24 que hem tingut de mínima i de 30 a 31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maror tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: I avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Irina Roca i a la Marta Reventós per parlar de l'Espai Comunitari de Benestar. En tot cas, és un espai comunitari, una acció del Consell Comarcal del Garraf. Primer de tot, anem a presentar-les. Benvingudes a totes dues, Irina i Marta.
5: Hola.
6: Hola.
4: Què tal? Bé. Bé, doncs avui parlem d'aquest espai comunitari de benestar que rep el nom de Ell, Tu, Sí, Sí, Tu, no? Heu fet com un eslògan, com un lema i un cartell que, bé, quan el mires és el primer missatge que trobem. Irina, en tot cas, d'on neix la proposta de crear aquest espai comunitari de benestar? I, bé, també segona pregunta, que us ha fet veure que era necessari crear aquest espai per trobar-se o per fer xarxa.
5: Vale. Doncs bé, la proposta sorgeix a l'evolució dels anteriors grups de dol migratori, vale? I vam veure que les persones no necessiten només elaborar un dol, sinó que és també tractar una patologia i submergir-se en el país d'acollida adquirint habilitats per la vida quotidiana. És a dir, que ens va fer veure la necessitat d'abandonar la visió centrada en la carença per posar una visió de competència, salut i pertinença.
4: Uh-huh. I des de la mirada psicològica, què significa pel benestar d'una persona poder disposar d'un espai on conèixer altres persones i compartir experiències? Què significa?
6: Pues, dona importància al vincle, no? A crear vincle, a ser partim d'una base de que són persones socials, generalment, no? Sempre hi ha excepcions, però dintre d'aquesta necessitat de sociabilitzar hi ha la necessitat de sentir-te que pertanys amb algú, no? Pots venir de fora, pots estar aquí, pots passar diferents traumes i el que necessites és compartir, no? I posar nom a allò que et passa.
4: Uh-huh. I quan parlem de fer xarxa, què volem dir exactament? És a dir, és simplement conèixer gent? És alguna cosa més? Bé, Irina, no sé, què pot trobar una persona en aquesta xarxa que potser no troba en el seu dia a dia?
5: Clar, és molt més que conèixer gent, vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de, bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic. És l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
4: Uh-huh. A nivell ja psicològic, no? Parlarem també amb la Marta, perquè, clar, per què sentir que formen part d'un grup o d'una comunitat? Creus que això pot ser important pel nostre benestar emocional?
6: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres.
4: Uh-huh. Per tant, doncs, és molt humà, això. Doncs, sí, és una cosa natural.
6: Totalment natural. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
4: Una de les novetats és que l'espai s'obre a tota la ciutadania. Per què és important que persones amb procedències, edats i experiències diferents comparteixin aquest espai comunitari de benestar?
5: Bueno, perquè el que ens uneix, com sentir-se sols, canvis vitals supertranscendentals, les pèrdues, o sigui, la necessitat de començar de nou, crec que tothom o alguna generació de les nostres ho ha hagut de viure. I és un espai molt vincular a través d'aquestes experiències personals i col·lectives, no? Llavors, crec que tot això és molt més important del nostre origen, d'on venim, sí? I creiem, amb aquest grup, la necessitat de trobar aquest punt en comú que ens faci veure que realment tots som molt més iguals del que ens pensem.
4: El que ens uneix pot ser més important que el nostre origen, és a dir, la societat, els canvis vitals, les pèrdues, la necessitat de començar de nou, tot aquests ingredients, doncs, a nivell psicològic, no? Compartir aquestes experiències amb persones diferents a nosaltres ens pot ajudar també a sentir-nos menys soles?
6: És important, no? Tothom té un problema o tothom té una necessitat o un espai on la necessitat de compartir, de saber explicar. Què és l'avantatge de fer-ho o el punt comú que tenim totes les persones, independentment, com deia la Irina, d'on procedim, no? És que tothom ha passat per les mateixes experiències de la por, de la ira, de la nostàlgia, de la tristesa. Tot això es pot compartir, posar diferents paraules. I potser no són les mateixes problemàtiques, però sí que l'abordatge, l'afrontament d'aquestes necessitats o aquests punts que tenen, es poden trobar el punt comú de com ho poden fer, no? Com es poden sentir, comparteixen el sentiment. Encara que tu vinguis d'un país diferent al meu, tots hem patit por, no? I ens pot veure el punt que podem tenir en comú és com l'afrontem, no? Em pots ajudar tu de com ho puc veure jo, no? Diferents punts de vista, de com es perceben. Les edats ens ajuden a que cadascú ho ha fet des de la seva experiència. Igual una persona jove pot aportar igual que una persona més gran, no?
4: I per tant, doncs, les experiències de tothom és tornar a començar, és entendre, potser?
6: Sí, és entendre i construir.
4: I construir.
6: I construir, sobretot aquesta part de construcció, que tots tenim un punt en comú, que són els sentiments.
4: Molt bé. Del que em passa, el que podem compartir. Entenc que no es tracta només de parlar de problemes, no? L'espai també vol posar en valor les capacitats, les experiències i els coneixements de cada persona. Què pot aportar una persona al grup? Què és el que pot aportar? Encara que sigui ella qui inicialment pensi que necessita ajuda. Què pot aportar?
6: Pot aportar moltes coses, tothom aportem coses. Escoltant ja aportes, no? La teva presència aporta. Quan ja et sents la confiança i ja pots compartir, també aportaràs. Tothom aporta, no? No només has de fer alguna cosa transcendental com a per aportar, no? El que passa és que ens pensem que les coses han de ser molt importants o molt... no. Hi ha petites coses que hi aporten.
4: Encara que no ens ho sembli, vols dir?
6: No som conscients moltes vegades, no? Busquem allò gran quan les coses petites són les importants, no?
5: Sí, també remarcar que en aquest grup l'hem trencat molt amb la jerarquia clàssica entre professional i usuari, perquè realment per fomentar un suport mutu i de lideratge compartit, perquè, ja et dic, o sigui, un participant pot aportar X que nosaltres no haguéssim pogut il·luminar els altres amb aquesta aportació, sí. I crec que això és algo molt bonic d'aquest grup i de la multiplicitat d'experiències que hi ha arrel de uns inicis tan diferents a cada persona, no? Perquè hi ha un origen diferent o hi ha unes dinàmiques socials diferents, polítiques diferents, estructures completament diferents. I aleshores potser ens il·luminen la persona que tenim al costat, no? Amb la resolució de conflictes que ha tingut i que nosaltres no se'ns hagués ocorregut mai.
4: Perquè vosaltres sempre esteu presents,
5: sempre.
4: Vosaltres dues, les dues, eh?
5: Sí, acompanyant el grup.
6: Sí. No, i van tenir una experiència amb el grup anterior.
5: Sí.
6: Quan una de les coses que ens van donar compte, no, que va sorgir, ja teníem aquesta idea, però que ens va donar més força, és que estàvem amb el grup i va donar la casualitat que van coincidir, no, grups d'activitats com els arts, no? Feien alguna cosa així, i eren gent de diferents punts d'Espanya, no? I això va fer que ells també van començar a parlar entre ells, el grup de dol migratori amb la gent.
5: Feien alguna cosa de cosir.
6: Sí, feien una activitat. Sí. Hi havia gent de gallega, no? Mm-hmm. I llavors aquesta senyora va compartir pues, que ella també se sentia diferent, no? Llavors, clar, va ser com compartir, escolta'm, llavors, clar, el grup de dol migratori va dir, ostres, jo també vinc de fora i aquí hi ha gent que també comparteix aquest dol.
5: I allà se'ns va il·luminar la bombeta. Sí, allà va ser com un, ostres... Sí. Grup de costura, era, exacte, que es fa al Centre Violeta.
4: Per tant, doncs, no hem de veure les persones com a usuàries, sinó com alguna cosa més, no?
5: Uh-huh. Sí, sempre.
6: Sempre porten, eh? Aprenem molt. Hem après moltíssim.
5: Sí, moltíssim.
6: De veritat, eh?
4: Com serà anar-hi? Una mica també perquè es faci una mica la idea, no? Heu fet aquesta crida i en diferents missatges, no? Però com serà anar i formar part d'aquest espai comunitari de benestar?
5: Doncs és un grup obert a tothom, com ja estem dient, obert a totes les edats, obert a qualsevol persona que estigui, bueno, que estigui residint a qualsevol dels municipis del Consell Comarcal, que són Cubelles, Olivella i Canyelles, d'acord? ¿Vale? Ja que és una aportació del Consell Comarcal. I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui, vale? I també, bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
4: Val. Anem a dir el més important, no? Perquè es diuen les dates, del 22 de setembre al 15 de desembre, serà els dimarts, no?
5: Els dimarts, sessions... perdó, sí, els dimarts de 10 a 11 i mitja.
4: I el lloc?
5: Sí, a la biblioteca de Cubella.
4: Per tant, és un espai també on es mou molta gent, que això també pot fer que la gent s'enganxi, no?
5: Esperem.
4: És a dir, que de dir, el boca a orella a vegades funciona molt bé, no? Potser no, un no s'atreveix, veu, no? El grup, no? Què estan fent, no? Aquesta curiositat.
5: Exacte. I que si veieu un cartell que diu ei, tu, sí, tu, amb unes quantes bafarades de... Bueno, el que ens podem trobar dintre el grup, no? Com et sents sol, sola, vols compartir experiències, només jo em sento així, vius amb el pilot automàtic... Bueno, ho hem fet la Marta i jo a nivell molt bàsic per poder crear com una atracció, no? La persona que ho llegeixi. I, bueno, no explica molt el que s'hi trobarà. Per això volíem fer també aquesta petita entrevista aquí a la ràdio amb tu, però sí que intentem que copsi l'atenció, no? Perquè també estem molt, molt líquid a nivell social i d'informació, que si hi ha molta lletra la gent tampoc s'ho llegeix. Llavors, la idea era com que s'interessin i que vinguin.
4: Són missatges molt, molt directes, no?
5: Exacte.
4: Qui no se sent sol o sol alguna vegada... O pensa, només sóc jo que em sento així, és que són missatges vostres, no? El compartir experiències, ganes de compartir potser coses nostres, no?
6: Clar,
4: que ens passen, no?
6: Sí, a part d'experiències, clar que treballarem moltes coses, no?
5: Exacte,
6: el que farem és la necessitat, quan observem, tant la Irina com jo, la necessitat que observem, valga la redundància, amb el grup, així ens anirem adaptant. Sí que hi ha una línia, no? Hi ha una estructura ferma, perquè és la idea és construir eines perquè d'un cop marxin, la finalitat d'això sigui que han viscut, han compartit, però també s'han emportat coneixement, no? Que és el més important. I el coneixement que intentem que s'aportin és el més bàsic, no? Com solucionarem els problemes del meu dia a dia, no? Com des d'on em comunico? Perquè a vegades ens pensem és que no faig vincle amb la gent, bueno, és que des d'on, no, t'estàs comunicant. Tot això es parlarà tot allò que tinguem estructurat, però a part totes les necessitats que tinguin de manera immediata i que vulguin compartir, no?
5: És a dir, que hi ha unes 12 sessions molt estructurades amb la... ens ho hem currat a sac, la Marta i jo, parlant clar.
6: Tal.
5: Però sí que és veritat que com que tenim un grup obert, llavors estarem molt obertes a flexibilitzar aquest calendari o flexibilitzar aquesta idea d'actuació que tenim amb les persones. Que això també com demostra que aquí, pues...
4: Hi ha feina al darrere, eh?
5: Hi ha feina al darrere, sí. També farem venir persones externes a nosaltres dues, professionals que faran tallers d'art-teràpia i de un taller del floral per fer un centre de taula de nadalenc. Però sí.
4: Per tant, hi haurà activitats, eh? No és només conversa ni compartir experiències.
5: No, i que són molt canyeres, vull dir que les sessions seran molt divertides.
4: Molt divertides, eh?
6: Sí.
4: Molt dinàmiques.
6: Són molt dinàmiques i a part es treballa, la psicologia es treballa des de tots els àmbits. Per tant, és una manera de que hi ha gent que no estigui tan oberta, no? De dir, jo no he anat mai a una sessió psicològica. No és una sessió psicològica, és una psicologia des de la part més comunitària, no?
4: Bé, tornant una mica a les activitats, aquestes 12 sessions, no sé... d'elles que serà molt dinàmic, no? Que podran fer centres florals, no? Per Nadal, és a dir, que vindrà gent, també al llarg d'aquestes sessions, sí. Tindreu només vosaltres dues, no? Que...
6: Sí.
5: Farem un
6: taller
5: d'art-teràpia, també.
6: Sí.
4: Què més?
5: L'expressió des de la no oralitat, la corporalitat i tot proartístic. No sé quina proposta tindrà el tallerista, però sabem que és un crac, així que també deixarem que flueixi.
6: Sí. I no serà allò, un rotllo preguntes, i ara què us passa? No, és que fem dinàmiques que ja sabem que serveixen per treure i començar com que la gent se senti més a gust, no? I la part més important és que encara que nosaltres fem això, no, aquest esforç és la base, al final, és que es creem un vincle, no?, entre ells i nosaltres.
5: Aquesta
6: i que
5: és la primordialitat.
6: Sí, que no se sentin. Sí. Sobretot les bases és no sentir-se jutjat, confidencialitat, no?, amb el tema de que la gent pot compartir material sensible, no?, i crear aquesta, no?, iniciativa, a veure si pot ser que no encén tot el tema, pues, que la gent ho rebi amb moltes ganes i amb moltes ganes de participar, perquè és per totes les edats, no és aquí anem a compartir i escoltar les penes dels altres, no, és anem a fer algo xulo, algú amb ganes de poder fer coses i que totes les edats es puguin sentir que ja poden estar, no? Perquè, clar, la dificultat és l'horari, no?
5: Sí, és per matins,
6: sí, és veritat. És la dificultat. Però, bueno, hi ha molta gent jove estudiant online, no? Hi ha molta gent que igual té el torn de tarda. Vull dir que...
5: Esperem.
6: Clar, no? És donar-nos una oportunitat a per què no, no? Són uns diners que són per la comunitat i que s'han d'aprofitar.
5: I que us aprofiteu d'aquesta oportunitat, és així. I a més, aquí la meva companya és una crac.
4: Molt bé. En tot cas, no cal preparar-se res, no cal tenir cap problema concret,
6: no.
4: És a dir,
6: no.
4: Tu, lliurement,
6: sí.
4: No? Amb ganes, no?
6: De
4: participar del grup,
5: res,
4: no?
5: Sí.
4: De passar-s'ho bé, també, no?
5: De ser puntuals, això sí, perquè si no...
6: I que perdin aquesta vergonya, no? Poden pensar, ostres, és que jo no conec a ningú... Bueno, és que no passa res. És que potser el primer dia ningú diu res, no? I és a veure com estem, a veure com ens sentim, no? És mica en mica.
4: Per tant, és fer el pas, no?
6: Sí.
4: Recordem-ho, en tot cas, del 22 de setembre al 15 de desembre, els dimarts de 10 a 11:30, no sé si cal una inscripció prèvia... Si el mateix dia pots anar, si voleu, no sé, si fareu...
5: Aquí el cardellet posa només per WhatsApp les inscripcions.
4: Sí?
5: Jo sóc la d'aquesta només per WhatsApp. I poden parlar-me al 627-03-27-69.
4: Per tant, sí que fareu una preinscripció prèvia per veure una mica l'assistència
5: bueno,
4: que...
5: Sí, per saber com organitzem la sala.
4: Molt bé. No hi ha límit, no?, de persones, és a dir, en aquest cas és gratuït, no?, recordem que també són sessions gratuïtes, i un cop passi el 15 de desembre, no sé si us heu plantejat alguna cosa més, de dir, perquè suposo que idees n'hi ha moltes, no?
5: De fet, sempre volem conservar aquest espai durant el màxim de temps que es pugui Cubelles, i serà seran dos cops l'any que es portarà a terme, més o menys. Crec que és molt necessari, el teixit de barri crec que és l'acció comunitària crec que és el millor treball que es pot fer a nivell de bueno, d'ajuda a l'altra persona, no? O sigui, jo que treballo també dintre del sistema de serveis socials, sí que és molt important doncs, l'accés a recursos i ajudes, però crec que realment el que et fa tot allò que et faci sentir per donar comunitat i una experiència compartida crec que és bueno, el més necessari.
4: I això forma part també del Servei de Primera Acollida, no?
5: Sí, exacte. El Servei de Primera Acollida, el Consell Comarcal, és el que promou aquest espai.
4: un espai comunitari de benestar, no?, que agafa aquest nou format, no?, amb aquestes ganes de fer xarxa, no?, sobretot.
5: Exacte.
4: Doncs no sé si ens deixem alguna qüestió més, que no haguem preguntat, tant que s'anima tothom que faci el pas, no?,
5: exacte,
4: que s'animin i qualsevol informació s'adrecin a aquest telèfon de contacte per WhatsApp al 627-03-2769. Qualsevol, podem preguntar qualsevol dubte?
5: Qualsevol.
4: Però sobretot doncs, que facin el pas, no? Que no es preocupi ningú, que s'ho passaran bé, no? Esteu garantint doncs, que serà un espai molt dinàmic on, bé, segur que se senten ben acollits, no? Que no tinguin vergonya, com dèiem, sí, no? Que a vegades costa, perquè dius, ostres, vaig sola, no passa res, perquè allà segur que inclús surten amistats, no?
5: Sí, esperem.
6: Sí, la idea és que tinguin recolzament, no? Sí. Que la finalització puguin tenir recolzament, perquè la unió del grup al final és la soledat, no? També, el sentir-se sol, i és al final, pues, almenys de, si t'aportes algú amb el qual podràs parlar o anar a fer un cafè, pues, fantàstic.
4: Perfecte. Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio a explicar-nos doncs, en què consisteix aquest espai comunitari de benestar, sota aquest lema, no? Recordem-ho, ei, tu, sí, sí, tu, no? Un missatge molt, molt directe. Moltes gràcies.
5: A tu, gràcies a tu.
6: Adéu.
5: Adéu.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta també una mica variable, amb força núvols baixos ara al matí, més trencats al migdia i amb més sol i en cel més clar a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i també ho farà una mica de dia i es mourà entre els 24 que hem tingut de mínima i de 30 a 31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maror tot el dia.
4: Ràdio Cubelles. Notícies.
5: El Festival de Novel·la Negra del Garraf, el Cubelles Noir, dona el tret de sortida aquest dijous 27 d'agost amb una jornada que combinarà literatura, cinema i debat a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó de Cubelles. El certamen s'allargarà fins diumenge 30 d'agost amb una programació que reunirà autors i autores, projeccions, taules rodones, clubs de lectura i activitats participatives al municipi. La primera jornada, la d'aquest dijous, posarà el focus en els vincles entre la narrativa criminal i el cinema. Serà a 11:45 del migdia, quan el festival començarà amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, seguida d'un col·loqui amb l'autora al voltant del seu llibre Palabra de Asesino. A 12:45 del migdia, Joaquim Micó oferirà la xerrada Orígens de la narrativa negra, del cinema a la novel·la. I la tarda de dijous continuarà amb una projecció d'un capítol de la sèrie Los Intocables, emesa originalment el 1958. A 6:45 de la tarda arribarà un dels debats de la jornada a la taula rodona, Forajidos, relats o novel·la. El crim en diferents formats, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel, Pedro H. i Susana Peix, sota la moderació del comissari del festival, Xavier Borrell. Tota una jornada inaugural, la d'aquest dijous, que es tancarà a les 8 de la tarda amb l'obertura oficial del festival, que comptarà amb la participació de les autoritats municipals i del mateix Xavier Borrell. Escoltem el mateix comissari en declaracions a Ràdio Cubelles, que parlava d'aquesta nova edició d'aquest 2026.
6: Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida de Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya.
5: El comissari del Cubelles Noir destaca que aquesta edició vol aprofundir especialment en la relació entre la novel·la negra i el cinema. A la presentació del festival, Xavier Borrell explicava que el certamen ha volgut retre homenatge al cinema negre clàssic i que aquesta voluntat també es reflecteix en la imatge de l'edició d'enguany amb dos cartells protagonitzats pels personatges de Charlie Black i Rita.
6: Sí, perquè van fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com un inspirat amb el Charlie Rivel, però amb versió novel·la negra, com que li volien demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del Rick, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el Rick, i es va inspirar molt amb això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones. I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la Pallassa Rita.
5: La programació del Cubelles Noir d'enguany inclou a més noms que el festival tenia especialment interès a incorporar. Entre els convidats hi ha Luis García Jambrina, autor de L'último caso de Unamuno, i Eugenio Fuentes, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria per la seva contribució al gènere negre. Precisament, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ha subratllat que el festival continua apostant per autors i autores amb trajectòries i propostes diverses, així com per una narrativa negra que permet abordar qüestions socials i històriques. Després de 2 anys de mandat, Cubelles es prepara per viure un dels moments més emotius del seu calendari festiu i cultural. Aquest dissabte 29 d'agost, la plaça de la Vila acollirà l'acte oficial de comiat de l'actual pubillatge cubellenc i la proclamació dels nous representants que agafaran el relleu de la tradició al municipi. L'esdeveniment posarà fi a una etapa de 2 anys en què el pubillatge actual ha representat la vila en nombrosos actes culturals i festius d'arreu del territori. Durant la jornada d'aquest dissabte, el poble podrà retre un reconeixement a la seva tasca i alhora conèixer les noves cares que assumiran el compromís de portar el nom de Cubelles arreu del país durant el pròxim mandat. La jornada començarà dissabte durant el matí, quan tindrà lloc les proves orals i escrites sobre cultura local i catalana a les candidates i candidats. El jurat encarregat de l'avaluació estarà format per representants de 3 entitats, Foment del Pubillatge Català, l'Hereu i la Pubilla de l'anterior mandat i representants municipals. En total s'escolliran com a màxim 8 representants repartits entre la franja infantil, Pubilleta, Dameta, Arauet i Fadrinet, i la franja adulta, Pubilla, Dama, Hereu i Fadrí. Més tard, cap a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, serà l'escenari de l'acte oficial de comiat del pubillatge vigent 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel mandat 2026-2028. L'Ajuntament i les entitats organitzadores conviden tota la ciutadania a apropar-se per convertir aquest moment de comiat, benvinguda i celebració de la cultura popular a Cubelles. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
2: Estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, estar en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
5: D'altra banda, Xavier Pedro aborda també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
2: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs, abans sí que n'hi havia molta més, Oi, hi havia sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no?, d'aquests ecosistemes.
5: Per afavorir la conservació marina, des del GPEC es recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental. L'edició número 39 de la Festa de la Brema de Cubelles tornarà a rememorar el passat agrícola i vitivinícola de la vila i a reconèixer la feina de la pagesia local amb una programació que combina tradició, cultura popular, gastronomia, activitats familiars i música en directe. La celebració tindrà lloc els dies 4 i 5 de setembre, però enguany presenta, com una de les principals novetats, una programació prèvia que permetrà descobrir el paisatge i l'entorn natural de Cubelles des de perspectives diferents i vincular-los amb els vins i caves del territori. Una de les novetats d'aquesta edició és la celebració de l'elecció del pubillatge de Cubelles 2026-2028. Serà aquest dissabte 29 d'agost. L'elecció, que té lloc cada dos anys, permetrà escollir les persones que representaran el municipi en l'àmbit del pubillatge durant els pròxims dos anys. Pel que fa a les noves activitats abans de la barema, cal dir, doncs, que una d'elles serà un tast a la desembocadura del riu Foix. Es proposarà una descoberta d'aquest espai natural seguida d'un tast de vins del massís del Garraf amb maridatge de formatges a càrrec de Fetent Wines. L'activitat permetrà conèixer millor un dels espais naturals més singulars del municipi i alhora apropar-se a la producció vitivinícola de l'entorn. La segona proposta com a novetat serà Cubelles des del mar. Oferirà una sortida en vaixell per descobrir el litoral cubellenc. El recorregut inclourà una parada davant de la desembocadura del riu Foix, on les persones participants podran gaudir d'una copa de cava i, si les condicions ho permeten, d'un bany opcional. Tota una programació, la de la Festa de la Barema, que es pot consultar des de la pàgina web cubelles.cat. L'Ajuntament de Cubelles s'ha donat a conèixer la programació de la nova edició de la Festa de la Brema 2026. Arriba enguany a la seva 39a edició. Tot plegat començarà divendres 4 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la cursa infantil de Tonells a Vi, i mitja hora més tard tindrà lloc la inauguració oficial amb la participació de les colles de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles i dels Castellers del Foix. Un dels moments centrals de la primera jornada de divendres 4 de setembre arribarà a les 9 de la nit amb la presentació del pubillatge 2026-2028 i el lliurament dels Premis Pàmpols 2026, que reconeixen persones destacades per la seva vinculació amb la pagesia o per la promoció de la gastronomia i la viticultura. A continuació, es celebrarà un dels actes més simbòlics de la festa, la tradicional trepitjada de raïm i el tast del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó i Carles Pérez i la participació d'infants a la vila i del pubillatge de Cubelles. La música completarà la primera jornada de divendres amb tribut a ABBA a les 11 de la nit i l'actuació de Fugadors d'Alcatraz a partir de la 1 de la matinada. La Festa de la Brema continuarà dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del matí amb una masterclass de Zumba a càrrec de l'Escola de Dansa Eva Film. Entre les 11 i les 2 del migdia de dissabte dia 5 hi haurà activitats infantils i jocs gegants inspirats en la Brema amb trencaclosques, gotims equilibristes, proves de punteria, llançament d'espardenya i altres propostes per descobrir el recorregut del raïm fins a arribar a la taula i conèixer la feina dels viticultors. A les 11 del matí també tindrà lloc una exhibició de balls de l'Acadèmia Fitness Fame Cubelles. Dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda, celebrant també la cursa infantil de trepitjar el raïm i el concurs infantil de trepitjadors de raïm. Entre les 7 i les 9 de la nit, Dis Tracció Band animarà el recinte amb una actuació itinerant de xaranga. I a les 8 del vespre tindrà lloc el sorteig de la campanya d'estiu de l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles, els concerts de Les Loques del Panda a les 10:30 de la nit i la nit de Canet a les 12:30 de la nit tancaran la programació de l'edició número 39 de la Festa de la Brema. Durant els dos dies d'aquesta festa, com dèiem, els dies 4 i 5 de setembre, l'activitat cultural i musical es completarà amb l'oferta gastronòmica i la degustació de vi i cava. Diversos establiments de restauració oferiran una àmplia varietat de propostes per menjar i beure al mateix recinte de la festa. Tot plegat, una programació que es pot consultar a cubelles.cat. La Festa de la Brema també proposarà diferents activitats complementàries per aprofundir en la història i el patrimoni local. Dissabte 5 de setembre s'han programat dues sessions a les 11 del matí i a les 12:30 del migdia de la visita guiada Toc de Brema, un itinerari pel centre històric per descobrir festes i tradicions locals que també inclourà una visita als safrejos municipals. A les 12 de la migdia tindrà lloc la visita guiada al celler de Can Aleix, que permetrà conèixer els antics cups conservats datats del segle XIX o anteriors, així com també altres elements de la col·lecció de la masia de Can Aleix, Can Xicarró, del segle XIV. La visita anirà a càrrec d'Antonio Rojas, de Can Aleix. Aquestes visites són gratuïtes, tenen places limitades i requereixen d'inscripció prèvia a través de l'agenda del web municipal cubelles.cat. La programació vinculada a la Brema s'estendrà durant el mes de setembre, també amb una exposició sobre el món del vi a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xamanella de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
7: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
5: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada.

0: de Cubelles, mirant cap a Vilanova, val? Són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull portar, posar amb una paret tot el que és el portret, portrets, i a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de, la, de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants. Per exemple, els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja et dic, sobretot el acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
1: Per la mateixa artista, Antònia Cruz d'Osta, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. Recordem que aquesta exposició d'Antònia Cruz, autora del programa de la Festa Major, es podrà visitar fins aquest dijous 27 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Viera. Els casers del Foix de Cubelles aprofiten la prefesta major de Vilafranca per fer créixer la colla de cara al futur. Uns castellers de Cubelles que van participar el passat diumenge 23 d'agost de la Diada Castellera de Prefesta Major de Vilafranca del Penedès, celebrada a la plaça de la Constitució. La jornada va reunir també els xicots de Vilafranca i els bous de la Bisbal. Una colla cubellenca que es va desplaçar, com dèiem, a Vilafranca amb una formació reduïda, una circumstància que dificultava afrontar amb garanties els castells de set, que ha marcat bona part de la temporada castellera dels castells del Foix. Davant d'aquesta situació, l'equip tècnic va optar per convertir la diada en una oportunitat per continuar fent créixer la colla i donar experiència a nous castellers i castelleres. L'estratègia de la colla va donar els seus fruits i els castellers del Foix van descarregar un 4 de 6, un 3 de 6 i un 3 de 6 amb agulla, a més d'un pilar de 4. L'actuació va permetre que diferents membres de la colla assumissin protagonisme en estructures que poden tenir un paper rellevant en les properes diades. La trobada també va permetre reforçar els vincles amb altres colles participants. Els xicots de Vilafranca van completar una destacada actuació amb un 4 de 8, un 5 de 7, un 3 de 7 i el pilar de 5. I els bous de la Bisbal, per la seva banda, van signar una actuació idèntica a la dels castellers del Foix, amb un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla i un 4 de 6. Per la colla cubellenca, aquesta diada s'emmarca en el treball de consolidació de la base i de la preparació de noves posicions tant al tronc com a la pinya. Després d'una temporada especialment significativa en què els castellers del Foix han assolit per primera vegada la consideració de colla de 7 i han completat dues clàssiques de 7. Un dels principals reptes és ampliar ara el nombre de castellers capacitats per assumir diferents funcions i assegurar així la continuïtat dels castells de 7. La propera actuació dels castellers del Foix serà ja aquest divendres a les peces, a motiu de la Festa Major, on tornaran a compartir plaça amb els bous de la Bisbal. La cita servirà per continuar donant experiència a les noves incorporacions i avançar en la construcció del futur de la colla.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta també una mica variable, amb força núvols baixos ara al matí, més trencats al migdia i amb més sol i en cel més clar a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i també ho farà una mica de dia i es mourà entre els 24 que hem tingut de mínima i de 30 a 31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maró tot el dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: I avui a l'entrevista tenim nosaltres a la Irina Roca i a la Marta Reventós per parlar de l'espai comunitari de benestar. En tot cas, és un espai comunitari, una acció del Consell Comarcal del Garraf. Primer de tot, anem a presentar-les. Benvingudes a totes dues, Irina i Marta.
5: Hola.
6: Hola.
4: Què tal? Bé. Bé, doncs avui parlem d'aquest espai comunitari de benestar que rep el nom de Ell, Tu, Sí, Sí, Tu, no? Heu fet com un eslògan, com un lema i un cartell que, bé, quan el mires és el primer missatge que trobem. Irina, en tot cas, d'on neix la proposta de crear aquest espai comunitari de benestar? I bé, també segona pregunta que us ha fet veure que era necessari crear aquest espai per trobar-se o per fer xarxa.
5: Vale. Doncs bé, la proposta sorgeix de l'evolució dels anteriors grups de dol migratori. Vale? I vam veure que les persones no necessiten només elaborar un dol, sinó que és també tractar una patologia i submergir-se en el país d'acollida adquirint habilitats per la vida quotidiana. És a dir, que ens va fer veure la necessitat d'abandonar una visió centrada en la carença per posar una visió de competència, salut i pertinença.
4: Uh-huh. I des de la mirada psicològica, què significa pel benestar d'una persona poder disposar d'un espai on conèixer altres persones i compartir experiències? Què significa?
6: Doncs dona importància al vincle, no? A crear vincle, a ser partint d'una base de que som persones socials, generalment, no? Sempre hi ha excepcions, però dintre d'aquesta necessitat de sociabilitzar hi ha la necessitat de sentir-te que pertanys amb algú, no? Pots venir de fora, pots estar aquí, pots passar diferents traumes i el que necessites és compartir, no? I posar nom a allò que et passa.
4: Uh-huh. I quan parlem de fer xarxa, uh-huh, què volem dir exactament? És a dir, és simplement conèixer gent? És alguna cosa més? Bé, Irina, no sé, què pot trobar una persona en aquesta xarxa que potser no troba en el seu dia a dia?
5: Clar, és molt més que conèixer gent. ¿Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de, bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic. L'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
4: Uh-huh. A nivell ja psicològic, no? Parlarem també amb la Marta, perquè sentir que formen part d'un grup o d'una comunitat? Creus que això pot ser important pel nostre benestar emocional?
6: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres.
4: Uh-huh. Per tant, doncs, és molt humà, això. Doncs, sí, és una cosa natural.
6: Totalment natural. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
4: Una de les novetats és que l'espai s'obre a tota la ciutadania. Per què és important que persones amb procedències, edats i experiències diferents comparteixin aquest espai comunitari de benestar?
5: Bueno, perquè el que ens uneix, com sentir-se sols, canvis vitals supertranscendentals, les pèrdues, o sigui, la necessitat de començar de nou, crec que tothom o alguna generació de les nostres ho ha hagut de viure. I és un espai molt vincular a través d'aquestes experiències personals i col·lectives, no? I llavors crec que tot això és molt més important del nostre origen, d'on venim, sí? I creiem amb aquest grup la necessitat de trobar aquest punt en comú que ens faci veure que realment tots som molt més iguals del que ens pensem.
4: El que ens uneix pot ser més important que el nostre origen, és a dir, la societat, els canvis vitals, les pèrdues, la necessitat de començar de nou, tot aquests ingredients, a nivell psicològic, no? Compartir aquestes experiències amb persones diferents a nosaltres ens pot ajudar també a sentir-nos menys soles?
6: És important, no? Tothom té un problema o tothom té una necessitat o un espai on la necessitat de compartir, de saber explicar. Què és l'avantatge de fer-ho o el punt comú que tenim totes les persones, independentment, com deia la Irina, d'on procedim, no? És que tothom ha passat per les mateixes experiències de la por, de la ira, de la nostàlgia, de la tristesa. Tot això es pot compartir, posar diferents paraules. I potser no són les mateixes problemàtiques, però sí que l'abordatge, l'afrontament d'aquestes necessitats o aquests punts que tenen, es poden trobar el punt comú de com ho poden fer, no? Com es poden sentir, comparteixen el sentiment. Encara que tu vinguis d'un país diferent al meu, tots hem patit por, no? I ens pot veure el punt que podem tenir en comú és com l'afrontem, no? Em pots ajudar tu de com ho puc veure jo, no? Diferents punts de vista, de com es perceben. Les edats ens ajuden a que cadascú ho ha fet des de la seva experiència. Igual una persona jove pot aportar igual que una persona més gran, no?
4: I per tant, doncs, les experiències de tothom és tornar a començar, és entendre, potser?
6: Sí, és entendre i construir.
4: I construir.
6: I construir, sobretot aquesta part de construcció, que tots tenim un punt en comú, que són els sentiments.
4: Molt bé. Del que em passa, el que podem compartir. Entenc que no es tracta només de parlar de problemes, no? L'espai també vol posar en valor les capacitats, les experiències i els coneixements de cada persona. Què pot aportar una persona al grup? Què és el que pot aportar? Encara que sigui ella qui inicialment pensi que necessita ajuda. Què pot aportar?
6: Pot aportar moltes coses, tothom aportem coses. Escoltant ja aportes, no? La teva presència aporta. Quan ja et sents la confiança i ja pots compartir, també aportaràs, tothom aporta. No? No només has de fer alguna cosa transcendental com a per aportar, no? El que passa és que ens pensem que les coses han de ser molt importants o molt... No, hi ha petites coses que hi aporten.
4: Encara que no ens ho sembli, vols dir?
6: No som conscients moltes vegades, no? Busquem allò gran quan les coses petites són les importants, no?
5: Sí, i també remarcar que en aquest grup l'hem trencat molt amb la jerarquia clàssica entre professional i usuari, perquè realment per fomentar un suport mutu i de lideratge compartit, perquè, ja et dic, o sigui, un participant pot aportar X que nosaltres no haguéssim pogut il·luminar els altres amb aquesta aportació. Sí, i crec que això és una cosa molt bonic d'aquest grup i de la multiplicitat d'experiències que hi ha arrel d'uns inicis tan diferents a cada persona, no? Perquè hi ha un origen diferent o hi ha unes dinàmiques socials diferents, polítiques diferents, estructures completament diferents. I aleshores potser ens il·luminen la persona que tenim al costat, no? Amb una resolució de conflictes que ha tingut i que nosaltres no se'ns hagués ocorregut mai.
4: Perquè vosaltres sempre esteu presents,
5: sempre.
4: Vosaltres dues, les dues, eh?
5: Sí, acompanyant el grup.
6: Sí. No, i van tenir una experiència amb el grup anterior.
5: Sí.
6: Quan una de les coses que ens van donar compte, no, que va sorgir, ja teníem aquesta idea, però que ens va donar més força, és que estàvem amb el grup i va donar la casualitat que van coincidir, no, en grups d'activitats com els arts, no, feien alguna cosa així, i eren gent de diferents punts d'Espanya, no? I això va fer que ells també van començar a parlar entre ells, el grup de dol migratori amb la gent.
5: Feien alguna cosa de cosir.
6: Sí, feien una activitat. Sí. I hi havia gent de gallega, no? Uh-huh. I llavors aquesta senyora va compartir pues, que ella també se sentia diferent, no? I doncs clar, va ser com compartir, escolta'm, llavors clar, el grup de dol migratori va dir, ostres, jo també vinc de fora i aquí hi ha gent que també comparteix aquest dol.
5: I allà no? Se'ns va il·luminar la boqueta. Sí, allà va ser com un, ostres. Sí. Grup de costura era, exacte, sí. Que es fa al Centre Violeta.
4: Per tant, doncs, no hem de veure les persones com a usuàries, sinó com alguna cosa més, no?
5: Uh-huh. Sí, sempre.
6: Sempre porten, eh? Aprenent molt. Hem après moltíssim.
5: Sí, moltíssim.
6: De veritat, eh?
4: Com serà anar-hi? Una mica també perquè es faci una mica la idea, no? Heu fet aquesta crida i en diferents missatges, no? Però com serà anar i formar part d'aquest espai comunitari de benestar?
5: Doncs és un grup obert a tothom, com ja estem dient, obert a totes les edats, obert a qualsevol persona que estigui, bueno, que estigui residint a qualsevol dels municipis del Consell Comarcal, que són Cubelles, Olivella i Canyelles, d'acord? ¿Vale? Ja que és una aportació del Consell Comarcal. I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, eh? És a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale? I també bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
4: Val. Anem a dir el més important, no? Perquè és dir les dates, del 22 de setembre al 15 de desembre, serà els dimarts, no?
5: Els dimarts, els dimarts de 10 a 11 i mitja.
4: I el lloc?
5: Sí, a la biblioteca de Cubelles.
4: Per tant, és un espai també on es mou molta gent, que això també pot fer que la gent s'enganxi, no?
5: Esperem.
4: És a dir, que de dir, el boca a orella a vegades funciona molt bé, no? Potser no, un no s'atreveix, veu, no? El grup, no? Què estan fent, no? Aquesta curiositat.
5: Exacte. I que si veieu un cartell que diu ei, tu, sí, tu, amb unes quantes bafarades de... Bueno, el que ens podem trobar dins el grup, no? Com et sents sol, sola, vols compartir experiències, només jo em sento així, vius amb el pilot automàtic... Bueno, ho hem fet la Marta i jo a nivell molt bàsic per poder crear com una atracció, no? La persona que ho llegeixi. I, bueno, no explica molt el que s'hi trobarà, per això volíem fer també aquesta petita entrevista aquí a la ràdio amb tu, però sí que intentem que copsi l'atenció, no? Perquè també estem molt, molt líquid a nivell social i d'informació, que si hi ha molta lletra la gent tampoc s'ho llegeix. Llavors, la idea era com que s'interessin i que vinguin.
4: Són missatges molt, molt directes, no?
5: Exacte.
4: Qui no se sent sol o sol alguna vegada... O pensa, només sóc jo que em sento així, és que són missatges vostres, no? El compartir experiències, ganes de compartir potser coses nostres, no?
6: Clar,
4: que ens passen, no?
6: Sí, a part d'experiències, clar que treballarem moltes coses, no?
5: Exacte,
6: el que farem és la necessitat, quan observem, tant la Irina com jo, la necessitat que observem, valga la redundància, amb el grup, així ens anirem adaptant. Sí que hi ha una línia, no? Hi ha una estructura ferma, perquè la idea és construir eines perquè d'un cop marxin, la finalitat d'això sigui que han viscut, han compartit, però també s'han emportat coneixement, no? Que és el més important. I el coneixement que intentem que s'aportin és el més bàsic, no? Com solucionarem els problemes del meu dia a dia, no? Com des d'on em comunico, perquè a vegades ens pensem és que no faig vincle amb la gent, bueno, és que des d'on, no, t'estàs comunicant. Tot això es parlarà tot allò que tinguem estructurat, però a part totes les necessitats que tinguin de manera immediata i que vulguin compartir, no?
5: És a dir, que hi ha unes 12 sessions molt estructurades amb la... que ens ho hem currat a saco, jo, parlant clar.
6: Tal.
5: Però sí que és veritat que com que tenim un grup obert, llavors estarem molt obertes a flexibilitzar aquest calendari o flexibilitzar aquesta idea d'actuació que tenim amb les persones. Que això també com demostra que aquí... Pues...
4: Hi ha feina al darrere,
5: eh? Hi ha feina al darrere, sí. També farem venir persones externes a nosaltres dues, professionals que faran tallers d'art-teràpia i un taller del floral per fer un centre de taula de Nadalenc. Però sí.
4: Per tant, hi haurà activitats, eh? No és només conversa, ni compartir experiències.
5: No, i que són molt canyeres, vull dir que les sessions seran molt divertides.
4: Molt divertides, eh?
6: Sí.
4: Molt dinàmiques.
6: Són molt dinàmiques i a part es treballa, la psicologia es treballa des de tots els àmbits. Per tant, és una manera de que hi ha gent que no estigui tan oberta, no? De jo no he anat mai a una sessió psicològica. No és una sessió psicològica, és una psicologia des de la part més comunitària, no?
4: Bé, tornant una mica a les activitats, aquestes 12 sessions, d'elles que serà molt dinàmic, no? Que podran fer centres florals, no? Per Nadal, és a dir, que vindrà gent, també al llarg d'aquestes sessions, sí. Tindreu no només vosaltres dues, no? Que...
6: Sí.
5: Farem
6: sí,
5: un taller d'art teràpia, també.
6: Sí.
4: Què més?
5: Que és l'expressió des de la no oralitat, la corporalitat i tot l'artístic. No sé quina proposta tindrà el tallerista, però sabem que és un crac, així que també deixarem que flueixi.
6: Sí. I no serà allò, un rotllo preguntes, i ara què us passa? No, és que fem dinàmiques que ja sabem que serveixen per treure i començar com que la gent se senti més a gust, no? Mm. I la part més important és que encara que nosaltres fem això, no, aquest esforç és la base, al final, és que es creem un vincle, no?, entre ells i nosaltres.
5: Aquesta
6: i que
5: és la primordialitat.
6: Sí, que no se senti. Sí. Sobretot les bases és no sentir-se jutjat, confidencialitat, no?, amb el tema de que la gent pot compartir material sensible, no?, i crear aquesta, no?, iniciativa, a veure si pot ser que no en sé tot el tema, pues, que la gent ho rebi amb moltes ganes i amb moltes ganes de participar, perquè és per totes les edats, no és aquí anem a compartir i escoltar les penes dels altres, no, és anem a fer algo xulo, uh-huh. Algo amb ganes de poder fer coses i que totes les edats es puguin sentir que ja poden estar, no? Perquè, clar, la dificultat és l'horari, no?
4: Sí,
5: és per matins, sí, és veritat.
6: És la dificultat. Però, bueno, hi ha molta gent jove estudiant online, no? Hi ha molta gent que igual té el torn de tarda. Vull dir que...
5: Esperem.
6: Clar, no? És donar-nos una oportunitat a per què no, no? Són uns diners que són per la comunitat i que s'han d'aprofitar.
5: I que us aprofiteu d'aquesta oportunitat, és així. Oh, i a més, aquí la meva companya és una crac.
4: Oh. Molt bé. En tot cas, no cal preparar-se res, no cal tenir cap problema concret,
6: no.
4: És a dir,
6: no.
4: Tu, lliurement,
6: sí.
4: No? Amb ganes, no? De,
6: sí.
4: De participar del grup,
5: res,
4: no?
5: Res. Sí.
4: De passar-s'ho bé també, no?
5: De ser puntuals, això sí, perquè sí. Si no...
6: I que perdin aquesta vergonya, no? Poden pensar, ostres, és que jo no conec a ningú... Bueno, és que no passa res. És que potser el primer dia ningú diu res, no? I és a veure com estem, a veure com ens sentim, no? És mica en mica.
4: Uh-huh. Per tant, és fer el pas, no?
6: Sí.
4: Recordem-ho, en tot cas, del 22 de setembre al 15 de desembre, els dimarts de 10 a 11:30. No sé si cal una inscripció prèvia... Si el mateix dia pots anar, si voleu, no sé, si fareu...
5: Aquí el cardellet posa només per WhatsApp les inscripcions.
4: Sí?
5: Jo sóc la d'aquesta, només per WhatsApp. I poden parlar-me al 627-03-2769.
4: Per tant, sí que fareu una preinscripció prèvia per veure una mica l'assistència
5: bueno,
4: que...
5: Volum, sí. Uh-huh. Sí, per saber com organitzem la sala.
4: Molt bé. No hi ha límit, no?, de
5: no.
4: Persones. És a dir, en aquest cas, és gratuït, no? Recordem que també són sessions gratuïtes. I un cop passi el 15 de desembre, no sé si us heu plantejat alguna cosa més, de dir... Perquè suposo que idees n'hi ha
5: de
4: moltes,
5: fet,
4: no?
5: De fet, sempre volem conservar aquest espai durant el màxim de temps que es pugui Covelles i serà dual, seran dos cops l'any que es portarà a terme, més o menys. Crec que és molt necessari. El teixit de barri crec que és l'acció comunitària crec que és el millor treball que es pot fer a nivell de... Bueno, d'ajuda a l'altra persona, no? O sigui, jo que treballo també dintre del sistema de serveis socials, sí que és molt important doncs, l'accés a recursos i ajudes, però crec que realment el que et fa... Tot allò que et faci sentir per d'una comunitat i una experiència compartida crec que és el més necessari.
4: Uh-huh. I això forma part també del servei de primera acollida, no?
5: Sí, exacte. El servei de primera acollida, el Consell Comarcal, és el que promou aquest espai.
4: Un espai comunitari de benestar, no?, que agafa aquest nou format, no?, amb aquestes ganes de fer xarxa, no? Sobretot.
5: Exacte.
4: Doncs no sé si ens deixem alguna qüestió més, que no haguem preguntat, tant que s'anima a tothom que faci el pas, no?
5: Exacte.
4: Que s'animin i qualsevol informació s'adrecin a aquest telèfon de contacte per WhatsApp al 627-03-2769. Qualsevol, podem preguntar qualsevol dubte.
5: Qualsevol.
4: Però sobretot doncs, que facin el pas, no? Que no es preocupi ningú, que s'ho passaran bé, no? Esteu garantint doncs, que serà un espai molt dinàmic on, bé, segur que se senten ben acollits, no? Que no tinguin vergonya, com dèiem, no? Que a vegades costa, perquè dius, ostres, vaig sola, no passa res, perquè allà segur que inclús surten amistats, no?
5: Sí, esperem.
6: Sí, la idea és que tinguin recolzament, no? Que sí. La finalització puguin tenir recolzament, perquè la unió del grup al final és la soledat, no? També, el sentir-se sol, i és al final, pues, almenys de, si t'aportes algú amb el qual podràs parlar o anar a fer un cafè, pues, fantàstic.
4: Perfecte. Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio a explicar-nos doncs, en què consisteix aquest espai comunitari de benestar. Sota aquest lema, no? Recordem-ho. Ei, tu, sí, sí, tu, no? Un missatge molt, molt directe. Moltes gràcies.
5: A tu. Gràcies a tu.
6: Adéu.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
1: bon
4: Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Cot, no condueixo sol, el cotxe sona fort. Trec els ulls per sobre teu i el moment ja és meu, com la llum decora tot per sempre bona sort. No tot el que brilla sempre serà or, però això sempre serà pur si m'hi estic deixant el cor. No tot el que brilla sempre serà or, però jo sempre

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de parvulari, sense vocabulari, mirant sobre l'armari, un tros de cel blau ben clar, la classe, l'escenari.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Quiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs avui acabarem el repàs als èxits de 1974, revisant aquells temes que més temps es van passar al capdamunt de les llistes de los 40 principales o el Billboard nord-americà.
0: I començarem amb una de les bandes que van aconseguir situar dos temes en el primer lloc de los 40. Es tracta de la banda de Suzy 4. La setmana passada escoltàvem Devil Gate Drive i avui comencem amb 48 Crush.

0: Suzy 4 és el nom artístic de Susan K. 4, la cantant, baixista i líder de la banda que portava el seu nom.
1: Va construir una notable excepció en la seva època pel fet de ser una de les poques dones que lideraven una banda de rock dur i que al mateix temps n'eren la cantant i la baixista.
0: Amb aquest tema que escoltem, 48 Crash, es van instal·lar a la primera posició de los 40 i s'hi van quedar un parell de setmanes que, sumades amb la del Devil Gate Drive, que escoltàvem la setmana passada, en van ajuntar 3 en total.

0: També The Sweet va ocupar la primera posició de les 40 principals durant 3 setmanes, però ells amb un únic tema, Ballroom Blitz.
1: Aquesta cançó té una interessant història al seu darrere. El títol, Ballroom Blitz, que vol dir caos o merder, a la sala de concerts, i a la lletra reflecteixen uns fets reals que van viure els mateixos components de la banda.
0: El mes de gener de 1973, en un concert de The Sweets a Kilmarnock, a Escòcia,
1: això és Escòcia, sí.
0: Es va produir enfrontaments i baralles entre diferents faccions del públic assistent.
1: Aquests incidents van acabar obligant els membres de la banda a fugir de l'escenari, on el públic llançava cadires i altres objectes, i marxar del concert, naturalment. Per tant, aquest es va haver de suspendre.
0: Sí, i poc més d'un any més tard, aquest Ballroom Blitz, el relat d'aquells fets, els va arribar a la primera posició de les 40 principals. Mira, potser va valdre la pena aquell ensurt que van tenir, no?
1: Potser sí.

0: amb The Sound of Philadelphia, interpretat per MFSB. Obrim l'apartat dels temes que van estar-se dues setmanes al capdamunt del Billboard. Cosa estranya per un tema eminentment instrumental com ho és aquest.
1: El nom del grup, MFSB, són les inicials de Mother, Father, Sister, Brother. Però això no ens ha de confondre, eh? Ni eren quatre, ni tenien relacions familiars.
0: Vaja, vaja, vaja. Doncs bé, en realitat eren un grup de músics de sessió, d'aquells que estan en nòmina d'una productora i acompanyen a diversos artistes en les seves gravacions. El seu nombre variava d'una gravació a l'altra en funció de les necessitats de cada peça.

0: Escoltem ara Rock Your Baby, interpretat per George McRae, que fins a la publicació d'aquest tema no era gaire conegut, però que gràcies a aquesta cançó no només es va mantenir dues setmanes líder al Billboard, sinó que a més va aconseguir un èxit mundial.
1: Rock Your Baby és considerada una de les primeres peces que iniciaven el camí de la transició a l'R&B cap a la música disco, en bona mesura degut a l'ús que George McRae va fer de la bateria electrònica per marcar el ritme suau, però constant, que es manté al llarg de tota la cançó i que és el que feia omplir les pistes de ball.

0: També Billy Swan va encadenar dues setmanes liderant el Billboard amb la seva cançó I Can't Help, una cançó que va ser el seu únic èxit destacable. Raó per la qual crec que se'n podia qualificar com de One Hit Wonder.
1: Segur que sí. Doncs bé, Billy Swan era un cantant de country que a partir d'aquell únic èxit va continuar la seva carrera, sobretot com a compositor per a altres artistes i també com a músic d'estudi.

0: Entrem ara en el grup de temes que en 3 setmanes van mantenir-se aquell any 1974 al màxim de temps encapçalant el Billboard.
1: I comencem amb John Denver, que va sumar les 3 setmanes entre dues cançons. La primera es titulava Sunshine on My Shoulders i s'hi va estar 2 setmanes, mentre que aquesta que escoltem, Annie's Song, només se n'hi va estar una de sola.
0: Aquest tema John Denver el va dedicar a qui era la seva dona en aquella època, la Annie Martel. I sembla ser que la va escriure durant el trajecte d'una pujada d'un telefèric d'esquí.
1: Carai.
0: O sigui, va ser en qüestió de 10 minuts.
1: Mira, això és una cançó ràpida.
0: Sí, el xicot va aprofitar el temps, la veritat.

0: Aquest va ser un altre dels temes que van ocupar la primera posició del Billboard durant 3 setmanes. Es tracta de Terry Jacks interpretant Seasons in the Sun.
1: Aquesta és una adaptació d'una cançó francesa de Jacques Brel i titulada Le Moribond, que tenia originalment una visió, diguem que molt més irònica i fosca, sobretot.
0: Sí, està clar, ja des del títol, el moribund. Jacques en va suavitzar el to, fent-lo més sentimental i accessible i convertint-la en un comiat d'amics, cosa que es fa evident quan la lletra diu allò de «Adeu, amic meu, és

0: També trobem dalt de tot del podi a Paul Anka amb aquesta balada pop titulada Having My Baby, que va interpretar fent duet amb Odia Coates.
1: No era aquesta la primera vegada que Paul Anka arribava al capdamunt del Billboard. Ja ho havia fet en diverses ocasions a final de la dècada dels 50 i inicis dels 60, la qual cosa fa evident la durada de la seva carrera i que sempre va anar acompanyat d'èxits.

0: Passem ara a parlar del podi dels 40 principals, on Roberto Carlos va quedar en tercera posició en nombre de setmanes amb el títol de La Distància, mantenint-se nou encapçalant la llista de vendes.
1: Molt bé. Doncs moltes de les balades de Roberto Carlos van ser traduïdes i interpretades per ell mateix en diversos idiomes, sobretot el castellà, la qual cosa en va incrementar, naturalment, el nivell d'èxit.
0: En aquest cas, però, la que hem estat escoltant és la versió original de Distància, en portuguès. Una de les paraules que més podem escoltar és saudade, que vol dir nostàlgia, que és precisament el que Roberto Carlos transmet en moltes de les seves cançons, i en particular en aquesta.

0: i Junior.
1: A més de cantant, ha sigut compositor i productor i un dels primers artistes espanyols a mantenir el control complet de la creació de les seves cançons, desenvolupant totes les tasques al llarg del procés creatiu.

0: en el primer lloc de la classificació dels èxits de 1974 hi trobem Mocedades i aquest tema titulat Tómame o déjame, gràcies al qual es van mantenir en la primera posició al llarg de 12 setmanes.
1: Musicalment, aquesta cançó està en la línia del mític Eres tú, amb harmonies vocals molt cuidades, mentre que la lletra és una manifestació de rendició i de submissió de la protagonista enfront de l'espòs infidel.
0: Aquesta és una posició que potser actualment no seria rebuda amb un grau d'acceptació com ho va ser l'any 1974, eh? Però sí, com sigui, va ser el major èxit d'aquell any a la llista espanyola. I amb ells us deixem fins la setmana que ve, en què començarem un tema nou.
1: Sí, Javier, però això serà la setmana que ve.
0: Exacte.
1: Mentre, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. I avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Irina Roca i a la Marta Reventós doncs per parlar de l'espai comunitari de benestar. En tot cas, és un espai comunitari, una acció del Consell Comarcal del Garraf. Primer de tot anem a presentar-les. Benvingudes a totes dues, Irina i Marta.
2: Hola.
3: Hola.
0: Què tal? Bé. Bé, doncs avui parlem d'aquest espai comunitari de benestar que rep el nom de Ell, Tu, Sí, Sí, Tu, no? Heu fet com un eslògan, com un lema i un cartell que, bé, quan el mires és el primer missatge que trobem. Irina, en tot cas, d'on neix la proposta de crear aquest espai comunitari de benestar? I bé, també segona pregunta, que us ha fet veure que era necessari crear aquest espai per trobar-se o per fer xarxa?
2: Vale. Doncs bé, la proposta sorgeix de l'evolució dels anteriors grups de dol migratori, vale? I vam veure que les persones no necessiten només elaborar un dol, sinó que és també tractar una patologia i submergir-se en el país d'acollida adquirint habilitats per la vida quotidiana. És a dir, que ens va fer veure la necessitat d'abandonar una visió centrada en la carença per posar una visió de competència, salut i pertinença.
0: Uh-huh. I des de la mirada psicològica, què significa pel benestar d'una persona poder disposar d'un espai on conèixer altres persones i compartir experiències? Què significa?
3: Doncs dona importància al vincle, no? A crear vincle, a ser partint d'una base de que són persones socials, generalment, no? Sempre hi ha excepcions, però dintre d'aquesta necessitat de sociabilitzar hi ha la necessitat de sentir-te que pertanys amb algú, no? Pots venir de fora, pots estar aquí, pots passar diferents traumes i el que necessites és compartir, no? I posar nom a allò que et passa.
0: Uh-huh. I quan parlem de fer xarxa, uh-huh, què volem dir exactament? És a dir, és simplement conèixer gent? És alguna cosa més? Bé, Irina, no sé, què pot trobar una persona en aquesta xarxa que potser no troba en el seu dia a dia?
2: Clar, és molt més que conèixer gent, vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de, bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic. És l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
0: Uh-huh. A nivell ja psicològic, no? Parlarem també amb la Marta perquè, clar, per què sentir que formen part d'un grup o d'una comunitat? Creus que això pot ser important pel nostre benestar emocional?
3: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres.
0: Uh-huh. Per tant, doncs, és molt humà, això. Doncs, sí, és una cosa natural.
3: Totalment natural. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
0: Uh-huh. Una de les novetats és que l'espai s'obre a tota la ciutadania. Per què és important que persones amb procedències, edats i experiències diferents comparteixin aquest espai comunitari de benestar?
2: Bueno, perquè el que ens uneix, com sentir-se sols, canvis vitals supertranscendentals, les pèrdues, o sigui, la necessitat de començar de nou, crec que tothom o alguna generació de les nostres ho ha hagut de viure. I és un espai molt vincular a través d'aquestes experiències personals i col·lectives, no? Llavors, crec que tot això és molt més important del nostre origen, d'on venim. Sí? I creem amb aquest grup la necessitat de trobar aquest punt en comú que ens faci veure que realment tots som molt més iguals del que ens pensem.
0: El que ens uneix pot ser més important que el nostre origen, és a dir, la societat, els canvis vitals, les pèrdues, la necessitat de començar de nou, tots aquests ingredients, doncs, a nivell psicològic, no? Compartir aquestes experiències amb persones diferents a nosaltres ens pot ajudar també a sentir-nos menys soles?
3: És, a veure, tothom té... És important, no? Tothom té un problema o tothom té una necessitat o un espai on la necessitat de compartir, de saber explicar. Què és l'avantatge de fer-ho o el punt comú que tenim totes les persones, independentment, com deia la Irina, d'on procedim, no? És que tothom ha passat per les mateixes experiències de la por, de la ira, de la nostàlgia, de la tristesa. Tot això es pot compartir, posar diferents paraules. I potser no són les mateixes problemàtiques, però sí que l'abordatge, l'afrontament d'aquestes necessitats o aquests punts que tenen, es poden trobar el punt comú de com ho poden fer, no? Com es poden sentir. Comparteixen el sentiment. Encara que tu vinguis d'un país diferent al meu, tots hem patit por. No? I ens pot veure el punt que podem tenir en comú és com l'afrontem, no? Em pots ajudar tu de com ho puc veure jo, no? Diferents punts de vista, de com es perceben. Les edats ens ajuden a que cadascú ho ha fet des de la seva experiència. Igual una persona jove pot aportar igual que una persona més gran, no?
0: I per tant, doncs, les experiències de tothom és tornar a començar, és entendre, potser...
3: Sí, és entendre i construir.
0: I construir.
3: I construir, sobretot aquesta part de construcció, que tots tenim un punt en comú, que són els sentiments.
0: Molt bé. Del que em passa, el que podem compartir. Entenc que no es tracta només de parlar de problemes, no? L'espai també vol posar en valor les capacitats, les experiències i els coneixements de cada persona. Què pot aportar una persona al grup? Què és el que pot aportar? Encara que sigui ella qui inicialment pensi que necessita ajuda. Què pot aportar?
3: Pot aportar moltes coses, tothom aportem coses. Escoltant ja aportes, no? La teva presència aporta. Quan ja et sents la confiança i ja pots compartir, també aportaràs, tothom aporta. No? No només has de fer algo transcendental com a per aportar, no? El que passa és que ens pensem que les coses han de ser molt importants o molt no. Hi ha petites coses que hi aporten.
0: Encara que no ens ho sembli, vols dir?
3: No som conscients moltes vegades, no? Busquem allò gran quan les coses petites són les importants, no?
2: Sí, i també remarcar que en aquest grup l'hem trencat molt amb la jerarquia clàssica entre professional i usuari, perquè realment per fomentar un suport mutu i de lideratge compartit, perquè, ja et dic, o sigui, un participant pot aportar X que nosaltres no haguéssim pogut il·luminar els altres amb aquesta aportació. Sí, i crec que això és algo molt bonic d'aquest grup i de la multiplicitat d'experiències que hi ha arrel d'uns inicis tan diferents a cada persona, no? Perquè hi ha un origen diferent o hi ha unes dinàmiques socials diferents, polítiques diferents, estructures completament diferents. I aleshores potser ens il·luminen la persona que tenim al costat, no? Amb la resolució de conflictes que ha tingut i que nosaltres no se'ns hagués ocorregut mai.
0: Perquè vosaltres sempre esteu presents,
2: sempre.
0: Vosaltres dues, les dues, eh?
2: Sí, acompanyant el grup.
3: Sí. No, i vam tenir una experiència amb el grup anterior.
2: Sí.
3: Quan una de les coses que ens vam donar compte, no?, que va sorgir... Ja teníem aquesta idea, però que ens va donar més força, és que estàvem amb el grup i va donar la casualitat que van coincidir, no?, en grups d'activitats com els arts, no?, feien alguna cosa així, i eren gent de diferents punts d'Espanya, no? I això va fer que ells també van començar a parlar entre ells, el grup de dol migratori amb la gent.
2: Feien alguna cosa de cosir.
3: Sí, feien una activitat. Sí. I hi havia gent de gallega, no? I llavors aquesta senyora va compartir pues, que ella també se sentia diferent, no? I doncs clar, va ser com compartir, escolta'm, llavors clar, el grup de dol migratori va dir, ostres, jo també vinc de fora i aquí hi ha gent que també comparteix aquest dol.
2: I allà se'ns va il·luminar la boqueta. Sí, allà va ser com un, ostres... Sí. Grup de costura era, exacte, que es fa al Centre Violeta.
0: Per tant, doncs, no hem de veure les persones com a usuàries, sinó com alguna cosa més, no?
2: Sí, sempre.
3: Sempre aporten, eh? Aprenem molt. Hem après moltíssim.
2: Sí, moltíssim.
3: De veritat, eh?
0: Com serà anar-hi? No sé, una mica també perquè es faci una mica la idea, no? Heu fet aquesta crida i en diferents missatges, no? Però com serà anar i formar part d'aquest espai comunitari de benestar?
2: Doncs és un grup obert a tothom, com ja estem dient, obert a totes les edats, obert a qualsevol persona que estigui, bueno, que estigui residint a qualsevol dels municipis del Consell Comarcal, que són Cubelles, Olivella i Canyelles, vale? Ja que és una aportació del Consell Comarcal. I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale? I també, bueno, ens hem trobat en sessions anteriors, l'any passat, que degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
0: Val. Anem a dir el més important, no? Perquè és dir, les dates del 22 de setembre al 15 de desembre serà els dimarts, no?
2: Els dimarts, els dimarts de 10 a 11 i mitja.
0: I el lloc?
2: Sí, a la biblioteca de la Cubella.
0: Per tant, és un espai també on es mou molta gent, que això també pot fer que la gent s'enganxi, no?
2: Esperem.
0: És a dir, que de dir, el boca a orella a vegades funciona molt bé, no? Potser no, un no s'atreveix, veu, no? El grup, no? Què estan fent, no? Aquesta curiositat.
2: Exacte. I que si veieu un cartell que diu, ei, tu, sí, tu, amb unes quantes bafarades de... Bueno, el que ens podem trobar dins del grup, no? Com, et sents sol, sola, vols compartir experiències, només jo em sento així, vius amb el pilot automàtic... Bueno, ho hem fet la Marta i jo a nivell molt bàsic per poder crear com una atracció, no? La persona que ho llegeixi. I, bueno, no explica molt el que s'hi trobarà, per això volíem fer també aquesta petita entrevista aquí a la ràdio amb tu, però sí que intentem que copsi l'atenció, no? Perquè també estem molt, molt líquid a nivell social i d'informació, que si hi ha molta lletra la gent tampoc s'ho llegeix. Llavors, la idea era com que s'interessin i que vinguin.
0: Són missatges molt, molt directes, no?
2: Exacte.
0: Qui no se sent sol o sol alguna vegada o pensa, només sóc jo que em sento així, és que són missatges vostres, no? El compartir experiències, ganes de compartir potser coses nostres, no?
3: Clar,
0: que ens passen, no?
3: Sí, a part d'experiències, clar que treballarem moltes coses, no?
2: Exacte,
3: el que farem és la necessitat, quan observem, tant la Irina com jo, la necessitat que observem, valga la redundància, amb el grup, així ens anirem adaptant. Sí que hi ha una línia, no? Hi ha una estructura ferma, perquè la idea és construir eines perquè d'un cop marxin, la finalitat d'això sigui que ens... han vist, han viscut, han compartit, però també s'han emportat coneixement, no? Que és el més important. I el coneixement que intentem que s'aportin és el més bàsic, no? Com solucionarem els problemes del meu dia a dia, no? Com, des d'on em comunico? Perquè a vegades ens pensem és que no faig vincle amb la gent, bueno, és que des d'on, no? T'estàs comunicant. Tot això es parlarà tot allò que tinguem estructurat, però a part totes les necessitats que tinguin de manera immediata i que vulguin compartir, no?
2: És a dir, que hi ha unes 12 sessions molt estructurades amb la... ens ho hem currat a sac, jo, parlant clar. Però sí que és veritat que com que tenim un grup obert, llavors estarem molt obertes a flexibilitzar aquest calendari o flexibilitzar aquesta idea d'actuació que tenim amb les persones. Que això també com demostra que aquí, pues...
0: Hi ha feina al darrere,
2: Hi ha feina al darrere, sí. També farem venir persones externes a nosaltres dues, professionals que faran tallers d'art-teràpia i de... un taller del floral per fer un centre de taula de nadalenc. Però sí.
0: Per tant, hi haurà activitats,
2: Hi haurà activitats,
0: no és només conversa,
2: ni compartir
0: experiències.
2: No, i que són molt canyeres, vull dir que les sessions seran molt divertides.
0: Molt divertides,
3: Sí.
0: Molt dinàmiques.
3: Són molt dinàmiques i a part es treballa, la psicologia es treballa des de tots els àmbits. Per tant, és una manera de que hi ha gent que no estigui tan oberta, no? De dir, jo no he anat mai a una sessió psicològica. No és una sessió psicològica, és una psicologia des de la part més comunitària, no?
0: Bé, tornant una mica a les activitats, aquestes 12 sessions, no sé, d'elles que serà molt dinàmic, no?, que podran fer centres florals, no?, per Nadal, és a dir, que vindrà gent, també al llarg d'aquestes sessions,
3: sí.
0: Tindreu no només vosaltres dues, no? Que...
3: Sí.
2: Farem
3: sí,
2: un taller d'art teràpia, també.
3: Sí.
0: Que què més?
2: Que és l'expressió des de la no oralitat, la corporalitat i la, tot l'artístic. No sé quina proposta tindrà el tallerista, però sabem que és un crac, així que també deixarem que flueixi.
3: Sí. I no serà allò, un rotllo preguntes, i ara què us passa? No, no, és que fem dinàmiques que ja sabem que serveixen per treure i començar com que la gent se senti més a gust, no? Mm. I la part més important és que encara que nosaltres fem això, no, aquest esforç és la base, al final, és que es creem un vincle, no?, entre ells i nosaltres.
2: Aquesta
3: i que
2: és la primordialitat.
3: Sí, que no se senti. Sí. Sobretot les bases és no sentir-se jutjat, confidelitat, no?, amb el tema, sí, de que la gent pot compartir material sensible, no?, i crear aquesta, no?, iniciativa, a veure si pot ser que, no, en tot el tema, pues, que la gent ho rebi amb moltes ganes i amb moltes ganes de participar, perquè és per totes les edats, no és aquí anem a compartir i escoltar les penes dels altres, no, eh? És anem a fer alguna cosa xulo, uh-huh, algú amb ganes de poder fer coses i que totes les edats es puguin sentir que ja poden estar, no? Perquè, clar, la dificultat és l'horari, no?
0: Sí,
2: sí, és per matins,
3: sí,
2: és veritat.
3: És però... la dificultat. Però, bueno, hi ha molta gent jove estudiant online, no? Hi ha molta gent que igual té el torn de tarda. Vull dir que...
2: Esperem.
3: Clar, no? És donar-nos una oportunitat a per què no, no? És un, són uns diners que són per la comunitat i que s'han d'aprofitar.
2: I que us aprofiteu d'aquesta oportunitat, és així. Sí. I a més, sí, a més, aquí la meva companya és una crac. Oh.
0: Molt bé. En tot cas, no cal preparar-se res, no cal tenir cap problema concret,
3: no,
0: és a dir,
3: no,
0: tu lliurement,
3: sí,
0: no?, amb ganes, no?, de,
3: sí,
0: de participar del grup,
2: res,
0: no?
2: De res.
0: Sí. De passar-s'ho bé, també, no,
2: Laura? De ser puntuals, això sí, perquè
3: sí,
2: si no...
3: I que perdin aquesta vergonya, no? Poden pensar, ostres, és que jo no conec a ningú... Bueno, és que no passa res. És que potser el primer dia ningú diu res, no? I és a veure com estem, a veure com ens sentim, no? És mica en mica.
0: Uh-huh. Per tant, és fer el pas, no?
3: Sí.
0: Recordem-ho, en tot cas, del 22 de setembre al 15 de desembre, els dimarts de 10 a 11:30, no sé si cal una inscripció prèvia... Si el mateix dia pots anar, si voleu, no sé, si fareu...
2: Aquí el cardellet posa només per WhatsApp les inscripcions.
0: Sí?
2: Jo sóc la d'aquesta, només per WhatsApp. I poden parlar-me al 627-03-27-69.
0: Per tant, sí que fareu una preinscripció prèvia per veure una mica
2: bueno,
0: l'assistència que...
2: Volum, sí. Uh-huh. Sí, sí, per saber com organitzem la sala.
0: Molt bé. No hi ha límit, no?, de
2: no,
0: persones, és a dir, en aquest cas és gratuït, no?, recordem que també són sessions gratuïtes, i un cop passi el 15 de desembre, no sé si us heu plantejat alguna cosa més, de dir,
2: i, sí,
0: perquè suposo que idees n'hi ha moltes,
2: fet,
0: no?
2: De fet, sempre volem conservar aquest espai durant el màxim de temps que es pugui govelles, i serà dual, o sigui, perdó, seran dos cops l'any que es portarà a terme, més o menys. Crec que és molt necessari,
3: sí,
2: el teixit de barri, crec que és l'acció comunitària crec que és el millor treball que es pot fer a nivell de bueno, d'ajuda a l'altra persona, no? O sigui, jo que treballo també dintre del sistema de serveis socials, sí que és molt important doncs, l'accés a recursos i ajudes, però crec que realment el que et fa tot allò que et faci sentir part d'una comunitat i una experiència compartida crec que és bueno, el més necessari.
0: Mm-hmm. I això forma part també del servei de primera acollida, no?
2: Sí, exacte, el servei de primera acollida, el Consell Comarcal és el que promou aquest espai.
0: Un espai comunitari de benestar, no?, que agafa aquest nou format, no?, amb aquestes ganes de fer xarxa, no?, sobretot.
2: Exacte.
0: Doncs no sé si ens deixem alguna qüestió més, que no haguem preguntat, tant que s'anima a tothom que faci el pas, no?,
2: exacte,
0: que s'animin i qualsevol informació s'adreci en aquest telèfon de contacte per WhatsApp al 627-03-27-69. Qualsevol, podem preguntar qualsevol dubte.
2: Qualsevol.
0: Però sobretot doncs, que facin el pas, no? Que no es preocupi ningú, que s'ho passaran bé, no? Esteu garantint doncs, que serà un espai molt dinàmic on, bé, segur que se senten ben acollits, no? Que no tinguin vergonya, com dèiem,
3: sí,
0: no? Que a vegades
3: tant
0: costa, perquè dius, ostres, vaig sola, no... passa res, perquè allà segur que inclús surten amistats, no?
2: Sí, esperem.
3: Sí, la idea és que tinguin recolzament, no? Que sí, la finalització puguin tenir recolzament, perquè la unió del grup al final és la soledat, no? També, el sentir-se sol, i és al final, pues, almenys de, si t'aportes algú amb el qual podràs parlar o anar a fer un cafè, pues, fantàstic.
0: Perfecte. Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio a explicar-nos doncs, en què consisteix aquest espai comunitari de benestar, sota aquest lema, no? Recordem-ho, ei, tu, sí, sí, tu, no? Un missatge molt, molt directe. Moltes gràcies.
2: A tu, gràcies a tu.
3: Adéu.
2: Adéu.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I tornem una setmana més a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb nosaltres Xavier Pedro, del GPEC. Benvingut, Xavier, què tal?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Doncs tornem a la ràdio i avui amb un nou programa titulat La teràpia blava i un mar que canvia. Això de la teràpia blava és moda d'Instagram o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: Uh-huh. I bé, en tot cas, doncs clar, escoltar les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany o sí, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem. No, és combinar una miqueta tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel, el moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment, i sobretot la percepció de l'espai obert. Costa molt trobar, bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves, doncs, com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure a l'horitzó en el nostre dia a dia.
0: Uh-huh. Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
1: Uh-huh. Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant. Vale. De forma progressiva el pH està baixant, però això és l'acidificació de l'oceà. Tot això sobretot és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això sobretot fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta sobretot els primers éssers vius aquí està afectant, i els que més, i de manera greu, són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH, doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això, doncs, tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els corals també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint sobretot. I bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
0: Uh-huh. Sí, parlem una mica de mites o realitats, uh-huh, i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Uh-huh. Si parlem, doncs, del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mita o realitat?
1: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que... Si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total. No podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està... està canviant i bueno, sí que hem de fer perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no? que dèiem.
0: I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no? Que ens porta a vegades amb aquests mites i aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat i com vaja, ha anat canviant la cosa? Així, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, vale. Però...
1: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no?, que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no?, d'aquests ecosistemes.
0: Dona uns consells, no?, una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans, dius, no hi havia tanta presència humana, però ara que hi estem més a la sorra, a la platja, no? Coses que poden afavorir.
1: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions que en les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs, utilitzar menys plàstic, tot això també acabarà afectant directament, no?, en el tema del mar, perquè realment tot està connectat i bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no?, no cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa. Procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
0: Per tant, hem de reduir emissions, tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
1: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori, i tot el món se'n veurà millorat.
0: Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia a l'ovi, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant. No ens podem aventurar al futur, no?, però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
1: Bueno, No sé què dir-te d'aquests grans temes, no?, que hi ha, perquè llavors si et poses a parlar una miqueta de cada cosa, per això ho hem fet una miqueta general i, bueno, quedar-nos amb la idea d'això, de que això ho repetim molt en aquest programa, que la platja és un ecosistema que cal cuidar, que és un patrimoni nostre que tenim. I bueno, que abans era molt diferent perquè no hi anava gent i tot estava molt més regulat. Ara bueno, ara vivim de cara, abans es vivia d'esquenes al mar, més o menys, i vivien la gent que pescava, sobretot, hi havia camps a prop del mar i no hi havia cases ni res. Ara vivim sobretot de cara al mar, en els pobles que són litorals. I tot això, bueno, doncs el que hem de fer és, doncs si tant ens agrada, el que hem de fer és cuidar-ho, sobretot els municipis hem d'apostar molt per aquesta conservació i perquè duri, no? I bueno, hem de pensar tant que no només la platja, sinó que, com deien, que abans tot està connectat, sobretot el que hi ha dintre del mar. Moltes vegades ho hem explicat més d'una vegada, que també que la platja no és només el tros de sorra que veiem, sinó que fins i tot la primera part que hi ha dintre de l'aigua en allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, hi havia abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt, molt, molt, molt, molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, i bueno, doncs no malmetem més d'aquest any i anem a recuperar-ho.
0: Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem doncs a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia, i recordar novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
1: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades ja allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials. I bueno, també rebem moltes consultes de, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris, voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar doncs accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats, i bueno, doncs, també que sapigueu que teniu aquest recurs.
0: Perfecte, doncs Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura, i fins una altra.
1: Encantat.
0: Fins ben aviat.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles torna a ser punt de trobada dels amants del gènere negre amb una nova edició del Cubelles Noir, una nova edició que s'està celebrant des d'aquest dijous 27 i fins diumenge 30 d'agost. La programació tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó i al Centre Social Joan Roig i Piera. Inclou taules rodones, trobades amb autors i autores, projeccions, teatre i altres propostes vinculades a la narrativa criminal. El festival ha començat aquest dijous 27 a la Biblioteca amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, una xerrada de Joaquim Micó sobre els orígens de la narrativa negra, la projecció de Los Intocables i la taula rodona Forajidos, relats o novel·la. I aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc l'obertura oficial d'aquesta edició amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i la regidora de Cultura, Renata B2. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Xavier Borrell, comissari d'aquest festival, parlava dels actes d'aquest Cubelles Noir i destacava alguns d'ells.
3: El més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats, sobretot pel nostre premi, perquè Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón. No es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosalía de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar, bueno, mils i milers de, no milers, però moltes uh-huh. taules comunes.
2: Aquest divendres 28, la programació del Cubelles Noir continuarà a la Biblioteca i al Centre Social. La jornada inclourà la projecció de Ciudad de Sombras, diverses taules rodones i trobades amb autors com Luis García Jambrina i Eugenio Fuentes. Aquest últim rebrà a un quart del nou del vespre el Premi Honorífic a la trajectòria en la novel·la negra. El programa del dia es tancarà aquest divendres amb la representació teatral de Casablanca, a càrrec del grup de teatre del Casal de Cultura. Pel que fa a la programació de dissabte 29, el Centre Social acollirà bona part de les taules rodones i els debats amb autors i autores convidades. A partir de 7:45 serà el torn de les candidates als premis del festival i a les 9 de dissabte es lliuraran els guardons a la millor novel·la negra escrita per una dona en català i a la millor novel·la negra escrita per una dona en castellà. El Cubelles Noir 2026 es completarà diumenge 30 amb un club de lectura amb Alexandra Escrivà al voltant de El secreto de Víctor Black, l'escape room, l'obra mestra d'Arsène Lupin i el Barbut Negre, que tancarà les 4 jornades del festival. La 39a edició de la Festa de la Verema de Cubelles coincidirà enguany amb el relleu del pubillatge de Cubelles. Aquest dissabte, dia 29 d'agost, es faran els exàmens als nous candidats i candidates i, posteriorment, l'acte de comiat del pubillatge actual. La proclamació dels nous representants es farà durant la mateixa festa de la Verema. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha posat en valor l'evolució del pubillatge covellenc, que actualment compta amb 8 integrants. Segons el regidor, disposar d'un grup doncs, més nombrós facilita la representació de Cubelles en actes d'arreu de Catalunya, ja que, diu, permet que sempre hi pugui participar algun dels representants.
4: El pubillatge el fem aquest cap de setmana, el dia 29 fem al dematí els exàmens per les pubilles i els hereus que entren, a migdia es fa l'informal i a la tarda doncs, ja es fa el comiat del pubillatge antic, que nosaltres com a Cubelles els fem cada 2 anys perquè puguin tenir temps, si es perden algun acte, puguin tenir temps l'any següent de fer-lo, i així cada 2 anys doncs, els nens i les nenes tenen, es queden més amb l'esperit del que és el pubillatge, i el dia de la Verema doncs, ja fem ja entren els nous i ja estan a la nova proclamació.
2: L'acte de relleu del pubillatge covellenc tindrà lloc aquest dissabte 29 d'agost a partir de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Serà quan es reunirà pubilles i hereus d'arreu de Catalunya i servirà també per fer oficial aquest relleu entre els representants actuals i els nous en una jornada que el regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha definit com especialment emotiva.
4: Sí, sí, ara en tenim 8, són figures importants perquè quan tenies la pubilla i l'hereu, doncs a vegades la pubilla i l'hereu per motius X no poden assistir o no poden anar segons quins llocs i a lo millor els nens doncs, tenen molt més il·lusió en viatjar, anar amb els jocs, tenen més disposició i al final nosaltres el que busquem és una representació de Cubelles, no? I en tenir-ne doncs, aquests 8 ens obre molts portals a que a molts llocs, si no pot anar un, va l'altre i la representació cubellenca sigui per tots els pobles i ens coneguin a tot arreu, no?
2: Una vegada sortien escollits els nous integrants del pubillatge de Cubelles, la seva presentació oficial ja tindrà lloc el divendres 4 de setembre dins el marc de la programació de la festa de la Verema a la plaça del Mercat, un acte que tindrà lloc a les 9 de la nit, just abans del lliurament dels Premis Pàmpols 2026 i també serà el primer acte que oficialitzaran amb la trepitjada tradicional de raïm i el tas del primer mos amb la col·laboració de Josep Cuscó, acompanyat pels infants de la vila i del mateix pubillatge covellenc.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

My boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeix

Bro.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles torna a ser punt de trobada dels amants del gènere negre amb una nova edició del Cubelles Noir, una nova edició que s'està celebrant des d'aquest dijous 27 i fins diumenge 30 d'agost. La programació tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó i al Centre Social Joan Roig i Piera. Inclou taules rodones, trobades amb autors i autores, projeccions, teatre i altres propostes vinculades a la narrativa criminal. El festival ha començat aquest dijous 27 a la Biblioteca amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, una xerrada de Joaquim Micó sobre els orígens de la narrativa negra, la projecció de Los Intocables i la taula rodona Forajidos, relats o novel·la. I aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc l'obertura oficial d'aquesta edició amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i la regidora de Cultura, Renata B2. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Xavier Borrell, comissari d'aquest festival, parlava dels actes d'aquest Cubelles Noir i destacava alguns d'ells.
3: El més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón. No es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Emilio Malar, vindrà ell a xerrar. Bueno, mils i milers de, no milers, però moltes taules comunes.
2: Aquest divendres 28, la programació del Cubelles Noir continuarà a la Biblioteca i al Centre Social. La jornada inclourà la projecció de Ciudad de Sombras, diverses taules rodones i trobades amb autors com Luis García Jambrina i Eugenio Fuentes. Aquest últim rebrà a un quart del nou del vespre el Premi Honorífic a la trajectòria en la novel·la negra. El programa del dia es tancarà aquest divendres amb la representació teatral de Casablanca, càrrec del grup de teatre del Casal de Cultura. Pel que fa a la programació de dissabte 29, el Centre Social acollirà bona part de les taules rodones i els debats amb autors i autores convidades. A partir de 7:45 serà el torn de les candidates als premis del festival i a les 9 de dissabte es lliuraran els guardons a la millor novel·la negra escrita per una dona en català i a la millor novel·la negra escrita per una dona en castellà. El Cubelles Noir 2026 es completarà diumenge 30 amb un club de lectura amb Alexandra Escrivà al voltant de El secreto de Víctor Black, l'escape room, l'obra mestra d'Arsène Lupin i el Barbut Negre, que tancarà les 4 jornades del festival. La 39a edició de la Festa de la Brema de Cubelles coincidirà enguany amb el relleu del pubillatge de Cubelles. Aquest dissabte, dia 29 d'agost, es faran els exàmens als nous candidats i candidates i, posteriorment, l'acte de comiat del pubillatge actual. La proclamació dels nous representants es farà durant la mateixa festa de la Verema. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha posat en valor l'evolució del pubillatge covellenc, que actualment compta amb 8 integrants. Segons el regidor, disposar d'un grup doncs, més nombrós facilita la representació de Cubelles en actes d'arreu de Catalunya, ja que, diu, permet que sempre hi pugui participar algun dels representants.
4: El pubillatge el fem aquest cap de setmana, el dia 29 fem al dematí els exàmens per les pubilles i els hereus que entren, a migdia es fa l'informal i a la tarda pues, ja es fa el comiat del pubillatge antic, que nosaltres com a Cubelles els fem cada 2 anys perquè puguin tenir temps, si es perden algun acte, puguin tenir temps l'any següent de fer-lo, i així cada 2 anys pues, els nens i les nenes tenen, es queden més amb l'esperit del que és el pubillatge, i el dia de la Verema pues, ja fem ja entren els nous i ja estan a la nova proclamació.
2: L'acte de relleu del pubillatge covellenc tindrà lloc aquest dissabte 29 d'agost a partir de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Estarà quan es reunirà pubilles i hereus d'arreu de Catalunya i servirà també per fer oficial aquest relleu entre els representants actuals i els nous en una jornada que el regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha definit com especialment emotiva.
4: Sí, sí, ara en tenim 8, són figures importants perquè quan tenies la pubilla i l'hereu, pues, a vegades la pubilla i l'hereu per motius X no poden assistir o no poden anar a segons quins llocs i a lo millor els nens pues, tenen molt més il·lusió en viatjar, anar amb els jocs, tenen més disposició i al final nosaltres el que busquem és una representació de Cubelles, no? I en tenir-ne pues, aquests 8 ens obre molts portals a que a molts llocs, si no pot anar un, va l'altre i la representació cubellenca sigui per tots els pobles i ens coneguin a tot arreu, no?
2: Una vegada sortien escollits els nous integrants del pubillatge de Cubelles, la seva presentació oficial ja tindrà lloc el divendres 4 de setembre dins el marc de la programació de la festa de la Verema a la plaça del Mercat, un acte que tindrà lloc a les 9 de la nit, just abans del lliurament dels Premis Pàmpols 2026, i també serà el primer acte que oficialitzaran amb la trepitjada tradicional de raïm i el tas del primer most, amb la col·laboració de Josep Cuscó, acompanyat pels infants de la vila i del mateix pubillatge covellenc.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta també una mica variable, amb força núvols baixos ara al matí, més trencats al migdia i amb més sol i en cel més clar a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i també ho farà una mica de dia i es mourà entre els 24 que hem tingut de mínima i de 30 a 31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maror tot el dia.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
4: Cubelles torna a ser punt de trobada dels amants del gènere negre amb una nova edició del Cubelles Noir, una nova edició que s'està celebrant des d'aquest dijous 27 i fins diumenge 30 d'agost. La programació tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó i al Centre Social Joan Roig i Piera. Inclou taules rodones, trobades amb autors i autores, projeccions, teatre i altres propostes vinculades a la narrativa criminal. El festival ha començat aquest dijous 27 a la Biblioteca amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, una xerrada de Joaquim Micó sobre els orígens de la narrativa negra, la projecció de Los Intocables i la taula rodona Forajidos, relats o novel·la. I aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc l'obertura oficial d'aquesta edició amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i la regidora de Cultura, Renata B2. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Xavier Borrell, comissari d'aquest festival, parlava dels actes d'aquest Cubelles Noir i destacava alguns d'ells.
5: El més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso d'Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón. No es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar. Bueno, mils i milers de, no milers, però moltes taules comunes.
4: Aquest divendres 28, la programació del Cubelles Noir continuarà a la Biblioteca i al Centre Social. La jornada inclourà la projecció de Ciudad de Sombras, diverses taules rodones i trobades amb autors com Luis García Jambrina i Eugenio Fuentes. Aquest últim rebrà a un quart del nou del vespre el Premi Honorífic a la trajectòria en la novel·la negra. El programa del dia es tancarà aquest divendres amb la representació teatral de Casablanca, càrrec del grup de teatre del Casal de Cultura. Pel que fa a la programació de dissabte 29, el Centre Social acollirà bona part de les taules rodones i els debats amb autors i autores convidades. A partir de 7:45 serà el torn de les candidates als premis del festival i a les 9 de dissabte es lliuraran els guardons a la millor novel·la negra escrita per una dona en català i a la millor novel·la negra escrita per una dona en castellà. El Cubelles Noir 2026 es completarà diumenge 30 amb un club de lectura amb Alexandra Escrivà al voltant de El secreto de Víctor Black, l'escape room, l'obra mestra d'Arsène Lupin i el Barbut Negre, que tancarà les 4 jornades del festival. La festa de la Verema de Cubelles tornarà a omplir la vila de tradició, cultura popular, gastronomia i música. El cap de setmana del 4 i 5 de setembre, divendres i dissabte, serà a la plaça del Mercat. La celebració manté els seus actes més emblemàtics, però enguany incorpora noves activitats per descobrir el paisatge i l'entorn natural del municipi i relacionar-los amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha destacat que aquesta edició té un significat especial perquè és la edició número 39 i obre el camí cap al 40 aniversari de la festa de la Verema, que tindrà lloc l'any vinent. Per a l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la festa és molt més que una cita del calendari. És una manera de mantenir viu el record d'un municipi estretament lligat a la pagesia i a la terra. Així mateix s'expressava Rosa Fonoll.
6: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos, ja dels 3 o 4 anys, els feien a la vinya. I això és el que és, i això ho portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
4: La presentació de la programació de la Festa de la Verema d'enguany s'ha fet aquest dimecres, 26 d'agost, al celler del Porró de Cubelles, de la família de Carles Pérez, un dels trepitjadors habituals que enguany no hi podrà participar per motius laborals. Rosa Fonoll ha destacat els elements museístics que conserva aquest celler de Cubelles, amb botes i fotografies dels avantpassats del municipi, tots ells vinculats a la pagesia i al món del vi, que formen part de l'espai i que posen en valor la història vitivinícola de Cubelles.
6: I un agraïment al Carles i a la seva família, a la Maria Dolors i al seu fill també Carles, per deixar-nos aquest espai, per poder fer aquesta gravació, que em penso que és un celler que hi ha molts pocs a la comarca, crec que cap, o més enllà tampoc, i bueno, és molt adient a la pagesia, té moltes fotos dels nostres avantpassats, que surten per aquí, i bueno, té molts detalls, tot lligat a la pagesia. Moltes gràcies a la família i, bueno, i els esperem també allà, que el seu fill sempre ha trepitjat raïm fins ara. Bueno.
4: Una de les novetats d'enguany com a activitats previs a la Festa de la Verema arriba de la mà de la regidoria de Turisme i del projecte Beach Watching. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat que la voluntat és mantenir l'essència de la festa, però alhora oferir propostes diferents que permetin descobrir Cubelles des de nous punts de vista. Entre aquestes activitats programades per aquest diumenge 30 d'agost hi ha Cubelles des del mar, una sortida en vaixell des del port de Vilanova i la Geltrú fins a Cubelles, amb una parada davant la desembocadora del riu Foix i una cata de vins. La proposta ha despertat molt interès i les places es van exaurir poc després d'anunciar-se. L'altra novetat és Entre el Foix i el Garraf, una activitat que combina un tast guiat de vins del massís del Garraf amb un maridatge de formatges i una visita guiada a la desembocadora del riu Foix. La bona resposta del públic ha fet necessari programar una segona sessió. Narcís Pineda considera que aquestes iniciatives permeten vincular el projecte del Beach Watching amb la Festa de la Verema i alhora ampliar l'oferta d'activitats adreçades al públic.
7: Anem fent habitualment. Aquest any fem una cosa una mica més diferent, no? Hem fet un viatge, un petit viatge, amb una empresa que tenim contractada per fer activitats relacionades amb aquest projecte del Beer Watching que tenim des de Turisme, i aquest any hem fet, doncs, a través d'aquesta empresa, un viatge veient la costa, veient el Cubelles des de la costa, no? I es acabarà fent amb una cata de vins amb aquest viatge que sortirà del port de Vilanova fins a Cubelles. Malauradament, tot des de que es va anunciar ja se n'esgaurà totes les places, I després també volem fer a la desembocadura una altra cata de vins que també ha sigut un èxit, que també s'han omplert i que hem tornat a obrir una segona cata per poder-ho potenciar. Això què ens porta? Això ens porta a dir doncs, que la gent vol fer coses diferents i amb aquest projecte, com et deia, del Birdwatching i aprofitant que des de la Regidoria de Turisme fem la Festa de la Verema, doncs hem intentat introduir aquestes coses noves, no? A part d'això, doncs, hi haurà lo de sempre, els cellers que vindran, algunes full tracks, la música que ens acompanyarà i tot en qüestió doncs, l'homenatge que volem fer a aquesta Cubelles pagesa que ve de tants i tants anys, no?, a la nostra vila.
4: La Festa de la Verema mantindrà els cellers participants, la gastronomia, la música i els actes tradicionals vinculats a la pagesia cubellenca. Narcís Pineda, regidor de Turisme, també ha explicat que el programa segueix el format dels darrers anys, amb les activitats concentrades en una tarda de divendres i una jornada completa dissabte. Tota la informació de la programació la podeu trobar a cubelles.cat. Després de dos anys de mandat, Cubelles es prepara per viure un dels moments més emotius del seu calendari festiu i cultural. Aquest dissabte 29 d'agost, la plaça de la Vila acollirà l'acte oficial de comiat de l'actual pubillatge cubellenc i la proclamació dels nous representants que agafaran el relleu de la tradició al municipi. L'esdeveniment posarà fi a una etapa de dos anys en què el pubillatge actual ha representat la vila en nombrosos actes culturals i festius d'arreu del territori. Durant la jornada d'aquest dissabte, el poble podrà retre un reconeixement a la seva tasca i alhora conèixer les noves cares que assumiran el compromís de portar el nom de Cubelles arreu del país durant el pròxim mandat. La jornada començarà dissabte durant el matí, quan tindrà lloc les proves orals i escrites sobre cultura local i catalana a les candidates i candidats. El jurat encarregat de l'avaluació estarà format per representants de tres entitats, Foment del Pubillatge Català, l'Hereu i la Pubilla de l'anterior mandat i representants municipals. En total s'escolliran com a màxim 8 representants repartits entre la franja infantil, Pubilleta, Dameta, Arauet i Fadrinet i la franja adulta, Pubilla, Dama, Hereu i Fadrí. Més tard, cap a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila serà l'escenari de l'acte oficial de comiat del pubillatge vigent 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel mandat 2026-2028. L'Ajuntament i les entitats organitzadores conviden tota la ciutadania a apropar-se per compartir aquest moment de comiat, benvinguda i celebració de la cultura popular a Cubelles. El pubillatge de Cubelles fa balanç de dos anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. Pel que fa al pubillatge adult, que finalitza aquest mandat iniciat l'any 2024, està format per l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. Pel que fa al pubillatge infantil, també deixen el càrrec l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Càrceles. Precisament en una entrevista audiovisual realitzada aquest estiu aquí a Ràdio Cubelles, tres dels membres del pubillatge infantil han compartit l'experiència viscuda durant aquests dos anys i han animat doncs, els infants i joves a fer aquest pas i formar-ne part d'aquest nou pubillatge. Els tres coincideixen que formar part del pubillatge cubellenc els ha permès descobrir una realitat que desconeixien i més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, han destacat també que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer també noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'hereuet Biel Pou explica que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència l'havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegurava que el càrrec li ha fet entendre la importància del pubillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
8: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
4: Per la seva banda, la Demeta i Noa Llamas ha admès que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar a les festes al municipi, però aviat va descobrir també que implicava viatjar, compartir experiències amb altres pubillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
9: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàs amb els meus companys...
4: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destacava també que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia visitat mai i ampliar el seu cercle d'amistats.
10: No pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
4: D'aquesta manera, el pubillatge sortint de Cubelles ha fet balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. El Consell Comarcal de Garraf impulsa a Cubelles un nou espai comunitari de benestar. Una iniciativa que, sota el lema «Ei, tu, sí, sí, tu», vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de la Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
11: Clar, és molt més que conèixer gent, vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixin... volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una... arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, és l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
12: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuda, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no?, tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
4: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia, també coincidint amb les festes nadalenques es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
11: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, del que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, eh? És a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale? I també bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
4: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts, de 10 del matí a 11:45 al migdia, aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou espai comunitari de benestar, amb sessions diverses. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
13: Estudis sobre la millora fisiològica que aporta i bàsicament és estar a prop del mar perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, estar en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
4: D'altra banda, Xavier Pedro aborda també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
13: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més, oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
4: Per afavorir la conservació marina, des del GP, que recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
14: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
4: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
15: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellver, you know, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: Samantha?
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de la llúdriga surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans a hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb les

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta també una mica variable, amb força núvols baixos ara al matí, més trencats al migdia i amb més sol i en cel més clar a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i també ho farà una mica de dia i es mourà entre els 24 que hem tingut de mínima i de 30 a 31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maró tot el dia.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
4: Cubelles torna a ser punt de trobada dels amants del gènere negre amb una nova edició del Cubelles Noir, una nova edició que s'està celebrant des d'aquest dijous 27 i fins diumenge 30 d'agost. La programació tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó i al Centre Social Joan Roig i Piera. Inclou taules rodones, trobades amb autors i autores, projeccions, teatre i altres propostes vinculades a la narrativa criminal. El festival ha començat aquest dijous 27 a la Biblioteca amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, una xerrada de Joaquim Micó sobre els orígens de la narrativa negra, la projecció de Los Intocables i la taula rodona Forajidos, relats o novel·la. I aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc l'obertura oficial d'aquesta edició amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i la regidora de Cultura, Renata B2. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Xavier Borrell, comissari d'aquest festival, parlava dels actes d'aquest Cubelles Noir i destacava alguns d'ells.
5: El més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè a Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón. No es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar, bueno, mils i milers de, no milers, però moltes taules comunes.
4: Aquest divendres 28, la programació Cubelles Noir continuarà a la Biblioteca i al Centre Social. La jornada inclourà la projecció de Ciudad de Sombras, diverses taules rodones i trobades amb autors com Luis García Jambrina i Eugenio Fuentes. Aquest últim rebrà a un quart del nou del vespre el Premi Honorífic a la trajectòria en la novel·la negra. El programa del dia es tancarà aquest divendres amb la representació teatral de Casablanca, càrrec de teatre del Casal de Cultura. Pel que fa a la programació de dissabte 29, el Centre Social acollirà bona part de les taules rodones i els debats amb autors i autores convidades. A partir de les 8 serà el torn de les candidates als premis del festival i a les 9 de dissabte es lliuraran els guardons a la millor novel·la negra escrita per una dona en català i a la millor novel·la negra escrita per una dona en castellà. El Cubelles Noir 2026 es completarà diumenge 30 amb un club de lectura amb Alexandra Escrivà al voltant de El secreto de Víctor Black, l'escape room, l'obra mestra d'Arsène Lupin i el barbut negre del festival.

0: La festa de la Verema de Cubelles tornarà a omplir la vila de tradició, cultura popular, gastronomia i música. El cap de setmana del 4 i 5 de setembre, divendres i dissabte, serà a la plaça del Mercat. La celebració manté els seus actes més emblemàtics, però enguany incorpora noves activitats per descobrir el paisatge i l'entorn natural del municipi i relacionar-los amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha destacat que aquesta edició té un significat especial perquè és la edició número 39 i obre el camí cap al 40 aniversari de la festa de la Verema, que tindrà lloc l'any vinent. Per a l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la festa és molt més que una cita del calendari. És una manera de mantenir viu el record d'un municipi estretament lligat a la pagesia i a la terra. Així mateix s'expressava Rosa Fonoll.
1: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i tot en aquella època, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després es va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I aquí tots els fills de pagesos, ja dels 3 o 4 anys, es feien a la vinya. I això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, t'emociones, no?
0: La presentació de la programació de la Festa de la Verema d'enguany s'ha fet aquest dimecres 26 d'agost al celler del Porró de Cubelles de la família de Carles Pérez, un dels trepitjadors habituals que enguany no hi podrà participar per motius laborals. Rosa Fonoll ha destacat els elements museístics que conserva aquest celler de Cubelles amb botes i fotografies dels avantpassats del municipi, tots ells vinculats a la pagesia i al món del vi, que formen part de l'espai i que posen en valor la història vitivinícola de Cubelles.
1: I un agraïment al Carles i a la seva família, a la Maria Dolors i al seu fill també Carles, per deixar-nos aquest espai, per poder fer aquesta gravació, que em penso que és un celler que hi ha molts pocs a la comarca, crec que cap, o més enllà tampoc, i és molt adient a la pagesia, té moltes fotos dels nostres avantpassats que surten per aquí, i té molts detalls, tot lligat a la pagesia. Moltes gràcies a la família i els esperem també allà, que el seu fill sempre ha trepitjat raïm fins ara.
0: Una de les novetats d'enguany com a activitats prèvies a la Festa de la Verema arriba de la mà de la regidoria de Turisme i del projecte Beach Watching. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat que la voluntat és mantenir l'essència de la festa, però alhora oferir propostes diferents que permetin descobrir Cubelles des de nous punts de vista. Entre aquestes activitats programades per aquest diumenge 30 d'agost hi ha Cubelles des del mar, una sortida en vaixell des del port de Vilanova i la Geltrú fins a Cubelles, amb una parada davant la desembocadora del riu Foix i una cata de vins. La proposta ha despertat molt interès i les places es van exaurir poc després d'anunciar-se. L'altra novetat és Entre el Foix i el Garraf, una activitat que combina un tast guiat de vins del massís del Garraf amb un maridatge de formatges i una visita guiada a la desembocadora del riu Foix. La bona resposta del públic ha fet necessari programar una segona sessió. Narcís Pineda considera que aquestes iniciatives permeten vincular el projecte del Beach Watching amb la Festa de la Verema i alhora ampliar l'oferta d'activitats adreçades al públic.
2: Anem fent habitualment. Aquest any fem una cosa una mica més diferent, no? Hem fet un petit viatge, amb una empresa que tenim contractada per fer activitats relacionades amb aquest projecte del Beer Watching que tenim des de Turisme, i aquest any hem fet, a través d'aquesta empresa, un viatge veient la costa, veient el Cubelles des de la costa, no? I es acabarà fent amb una cata de vins amb aquest viatge que sortirà del port de Vilanova fins a Cubelles. Malauradament, tot des de que es va anunciar ja se n'esgauria totes les places, i després també volem fer a la desembocadura una altra cata de vins que també ha sigut un èxit, que també s'han omplert i que hem tornat a obrir una segona cata per poder-ho potenciar. Això què ens porta? Això ens porta a dir que la gent vol fer coses diferents, i amb aquest projecte, com et deia, del Beer Watching, i aprofitant que des de la regidoria de Turisme fem la Festa de la Verema, hem intentat introduir aquestes coses noves, no? A part d'això, hi haurà lo de sempre, els cellers que vindran, algunes full tracks, la música que ens acompanyarà, i tot en qüestió l'homenatge que volem fer a aquesta Cubelles pagesa que ve de tants i tants anys, no?, a la nostra vila.
0: La Festa de la Verema mantindrà els cellers participants, la gastronomia, la música i els actes tradicionals vinculats a la pagesia covellenca. Narcís Pineda, regidor de Turisme, també ha explicat que el programa segueix el format dels darrers anys, amb les activitats concentrades en una tarda de divendres i una jornada completa dissabte. Tota la informació de la programació la podeu trobar a cubelles.cat. Després de 2 anys de mandat, Cubelles es prepara per viure un dels moments més emotius del seu calendari festiu i cultural. Aquest dissabte 29 d'agost, la plaça de la Vila acollirà l'acte oficial de comiat de l'actual pubillatge cubellenc i la proclamació dels nous representants que agafaran el relleu de la tradició al municipi. L'esdeveniment posarà fi a una etapa de 2 anys en què el pubillatge actual ha representat la vila en nombrosos actes culturals i festius d'arreu del territori. Durant la jornada d'aquest dissabte, el poble podrà retre un reconeixement a la seva tasca i alhora conèixer les noves cares que assumiran el compromís de portar el nom de Cubelles arreu del país durant el pròxim mandat. La jornada començarà dissabte durant el matí, quan tindrà lloc les proves orals i escrites sobre cultura local i catalana a les candidates i candidats. El jurat encarregat de l'avaluació estarà format per representants de 3 entitats, Foment del Pubillatge Català, l'Hereu i la Pubilla de l'anterior mandat i representants municipals. En total s'escolliran com a màxim 8 representants repartits entre la franja infantil, Pubilleta, Dameta, Arauet i Fadrinet i la franja adulta, Pubilla, Dama, Hereu i Fadrí. Més tard, cap a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila serà l'escenari de l'acte oficial de comiat del pubillatge vigent 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel mandat 2026-2028. L'Ajuntament i les entitats organitzadores conviden tota la ciutadania a apropar-se per convertir aquest moment de comiat, benvinguda i celebració de la cultura popular a Cubelles. El pubillatge de Cubelles fa balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. Pel que fa al pubillatge adult, que finalitza aquest mandat iniciat l'any 2024, està format per l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. Pel que fa al pubillatge infantil, també deixen el càrrec l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Càrceles. Precisament en una entrevista audiovisual realitzada aquest estiu aquí a Ràdio Cubelles, 3 dels membres del pubillatge infantil han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat els infants i joves a fer aquest pas i formar-ne part d'aquest nou pubillatge. Els 3 coincideixen que formar part del pubillatge cubellenc els ha permès descobrir una realitat que desconeixien i més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, han destacat també que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fet també noves amistats i a aprofundir en la cultura popular catalana. L'hereuet Biel Pou explica que després d'haver estat anteriorment fadrinet va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegurava que el càrrec li ha fet entendre la importància del pubillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
3: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, estaré a viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
0: Per la seva banda, la dameta Ainhoa Llamas ha admès que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes al municipi, però aviat va descobrir també que implicava viatjar, compartir experiències amb altres pubillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
4: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
0: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destacava també que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia visitat mai i ampliar el seu cercle d'amistats.
5: No pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneix.
0: D'aquesta manera, el pillatge sortint de Cubelles ha fet balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. El Consell Comarcal de Garraf impulsa Cubelles, un nou espai comunitari de benestar. Una iniciativa que, sota el lema «Ei, tu, sí, sí, tu», vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
6: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
7: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
0: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia, també coincidint amb les festes nadalenques, es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
6: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió de què ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale? I també ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials, el que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
0: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre cada dimarts de 10 del matí a 11:45 de la migdia aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou espai comunitari de benestar, amb sessions diverses. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
8: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
0: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
9: Estudis sobre la millora fisiològica que aporta i bàsicament és estar a prop del mar perquè s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguis perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple.

0: Molta més. Oi, hi havia sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
1: Per afavorir la conservació marina, des del GPEC es recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: I avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Irina Roca i a la Marta Reventós per parlar de l'espai comunitari de benestar. En tot cas, és un espai comunitari, una acció del Consell Comarcal del Garraf. Primer de tot, anem a presentar-les. Benvingudes a totes dues, Irina i Marta.
6: Hola.
7: Hola.
5: Què tal? Bé. Bé, doncs avui parlem d'aquest espai comunitari de benestar que rep el nom de Ell, Tu, Sí, Sí, Tu, no? Heu fet com un eslògan, com un lema i un cartell que, bé, quan el mires és el primer missatge que trobem. Irina, en tot cas, d'on neix la proposta de crear aquest espai comunitari de benestar? I, bé, també segona pregunta, que us ha fet veure que era necessari crear aquest espai per trobar-se o per fer xarxa.
6: Vale. Doncs bé, la proposta sorgeix de l'evolució dels anteriors grups de dol migratori, vale? I vam veure que les persones no necessiten només elaborar un dol, sinó que és també tractar una patologia i submergir-se en el país d'acollida adquirint habilitats per la vida quotidiana. És a dir, que ens va fer veure la necessitat d'abandonar la visió centrada en la carença per posar una visió de competència, salut i pertinença.
5: Uh-huh. I des de la mirada psicològica, què significa pel benestar d'una persona poder disposar d'un espai on conèixer altres persones i compartir experiències? Què significa?
7: Pues, dona importància al vincle, no? A crear vincle, a ser partint d'una base de que són persones socials, generalment, no? Sempre hi ha excepcions, però dintre d'aquesta necessitat de sociabilitzar hi ha la necessitat de sentir-te que pertanys amb algú, no? Pots venir de fora, pots estar aquí, pots passar diferents traumes i el que necessites és compartir, no? I posar nom a allò que et passa.
5: Uh-huh. I quan parlem de fer xarxa, què volem dir exactament? És a dir, és simplement conèixer gent? És alguna cosa més? Bé, Irina, no sé, què pot trobar una persona en aquesta xarxa que potser no troba en el seu dia a dia?
6: Clar, és molt més que conèixer gent, d'acord? ¿Vale?

0: El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi entre... O sigui, volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, és l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
1: A nivell ja psicològic, no? Parlarem també amb la Marta, perquè, clar, per què sentir que formen part d'un grup o d'una comunitat? Creus que això pot ser important pel nostre benestar emocional?
2: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres.
1: Per tant, doncs, és molt humà, això. Doncs, sí, és una cosa natural.
2: Totalment natural. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuda, no només no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom no? tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti. No?
1: Una de les novetats és que l'espai s'obre a tota la ciutadania. Per què és important que persones amb procedències, edats i experiències diferents comparteixin aquest espai comunitari de benestar?
0: Bueno, perquè el que ens uneix, com sentir-se sols, canvis vitals supertranscendentals, les pèrdues, o sigui, la necessitat de començar de nou, crec que tothom o alguna generació de les nostres ho ha hagut de viure. I és un espai molt vincular a través d'aquestes experiències personals i col·lectives, no? Llavors, crec que tot això és molt més important del nostre origen, d'on venim, sí? I creem amb aquest grup la necessitat de trobar aquest punt en comú que ens faci veure que realment tots som molt més iguals del que ens pensem.
1: El que ens uneix pot ser més important que el nostre origen, és a dir, la societat, els canvis vitals, les pèrdues, la necessitat de començar de nou, tots aquests ingredients a nivell psicològic, no? Compartir aquestes experiències amb persones diferents a nosaltres ens pot ajudar també a sentir-nos menys soles?
2: És important, no? Tothom té un problema o tothom té una necessitat o un espai on la necessitat de compartir, de saber explicar. Què és l'avantatge de fer-ho o el punt comú que tenim totes les persones, independentment, com deia la Irina, d'on procedim, no? És que tothom ha passat per les mateixes experiències de la por, de la ira, de la nostàlgia, de la tristesa, tot això es pot compartir, posar diferents paraules, i potser no són les mateixes problemàtiques, però sí que l'abordatge, l'afrontament d'aquestes necessitats o aquests punts que tenen, es poden trobar el punt comú de com ho poden fer, no? Com es poden sentir, comparteixen el sentiment. Encara que tu vinguis d'un país diferent al meu, tots hem patit por, no? I ens pot veure el punt que podem tenir en comú és com l'afrontem, no? Em pots ajudar tu de com ho puc veure jo, no? Diferents punts de vista, de com es perceben. Les edats ens ajuden a que cadascú ho ha fet des de la seva experiència. Igual una persona jove pot aportar igual que una persona més gran, no?
1: I per tant, doncs, les experiències de tothom és tornar a començar, és entendre, potser?
2: Sí, és entendre i construir.
1: I construir.
2: I construir, sobretot aquesta part de construcció, que tots tenim un punt en comú, que són els sentiments.
1: Molt bé, del que em passa, el que podem compartir. Entenc que no es tracta només de parlar de problemes, no? L'espai també vol posar en valor les capacitats, les experiències i els coneixements de cada persona. Què pot aportar una persona al grup? Què és el que pot aportar? Encara que sigui ella qui inicialment pensi que necessita ajuda. Què pot aportar?
2: Pot aportar moltes coses, tothom aportem coses. Escoltant ja aportes, no? La teva presència aporta. Quan ja et sents la confiança i ja pots compartir, també aportaràs, tothom aporta. no? No només has de fer algo transcendental com a per aportar, no? El que passa és que ens pensem que les coses han de ser molt importants o molt, no. Hi ha petites coses que hi aporten.
1: Encara que no ens ho sembli, vols dir?
2: No som conscients moltes vegades, no? Busquem allò gran quan les coses petites són les importants, no?
0: Sí, també remarcar que en aquest grup l'hem trencat molt amb la jerarquia clàssica entre professional i usuari, perquè realment per fomentar un suport mutu i de lideratge compartit, perquè, ja et dic, o sigui, un participant pot aportar X que nosaltres no haguéssim pogut il·luminar els altres amb aquesta aportació. Sí, i crec que això és algo molt bonic d'aquest grup i de la multiplicitat d'experiències que hi ha arrel d'uns inicis tan diferents a cada persona, no? Perquè hi ha un origen diferent o hi ha unes dinàmiques socials diferents, polítiques diferents, estructures completament diferents. I aleshores potser ens il·luminen la persona que tenim al costat, no? Amb una resolució de conflictes que ha tingut i que nosaltres no se'ns hagués ocorregut mai.
1: Perquè vosaltres sempre esteu presents, sempre. Vosaltres dues, les dues, eh?
0: Sí, acompanyant el grup.
2: Sí, sí, sí. No, i vam tenir una experiència amb el grup anterior.
0: Sí.
2: Quan una de les coses que ens vam donar compte, no?, que va sorgir, ja teníem aquesta idea, però que ens va donar més força, és que estàvem amb el grup i va donar la casualitat que van coincidir, no?, en grups d'activitats com els arts, no?, feien alguna cosa així, i eren gent de diferents punts d'Espanya, no? I això va fer que ells també van començar a parlar entre ells, el grup de dol migratori amb la gent.
0: Feien alguna cosa de cosir.
2: Sí, feien una activitat. Sí. Hi havia gent de gallega, no? I llavors aquesta senyora va compartir pues, que ella també se sentia diferent, no? I doncs clar, va ser com compartir, escolta'm, llavors clar, el grup de dol migratori va dir, ostres, jo també vinc de fora i aquí hi ha gent que també comparteix aquest dol.
0: I allà se'ns va il·luminar la boqueta. Sí, allà va ser com un, ostres... Sí. Grup de costura era, exacte, sí. Que es fa al Centre Violeta.
1: Per tant, doncs, no hem de veure les persones com a usuàries, sinó com alguna cosa més, no?
0: Uh-huh. Sí, sempre.
2: Sempre aporten, eh? Aprenem molt. Hem après moltíssim.
0: Sí, moltíssim.
2: De veritat, eh?
1: Com serà anar-hi? Una mica també perquè es faci una mica la idea, no? Heu fet aquesta crida i en diferents missatges, no? Però com serà anar i formar part d'aquest espai comunitari de benestar?
0: Doncs és un grup obert a tothom, com ja estem dient, obert a totes les edats, obert a qualsevol persona que estigui, bueno, que estigui residint a qualsevol dels municipis del Consell Comarcal, que són Cubelles, Olivella i Canyelles, ¿vale? Ja que és una aportació del Consell Comarcal. I el programa començarà el 22 de setembre, amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale. I també bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
1: Val. Anem a dir el més important, no? Perquè és dir, les dates del 22 de setembre al 15 de desembre serà els dimarts, no?
0: Els dimarts, sessions... perdó, sí, els dimarts de 10 a 11 i mitja.
1: I el lloc?
0: Sí, a la biblioteca de Cubella.
1: Per tant, és un espai també on es mou molta gent, que això també pot fer que la gent s'enganxi, no?
0: Esperem.
1: És a dir, que de dir, el boca a orella a vegades funciona molt bé, no? Potser no, un no s'atreveix, veu, no? El grup, no? Què estan fent, no? Aquesta curiositat.
0: Exacte. I que si veieu un cartell que diu ei, tu, sí, tu, amb unes quantes bafarades de... Bueno, el que ens podem trobar dintre el grup, no? Com et sents sol, sola, vols compartir experiències, només jo em sento així, vius amb el pilot automàtic... Bueno, ho hem fet la Marta i jo a nivell molt bàsic per poder crear com una atracció, no?, la persona que ho llegeixi. I, bueno, no explica molt el que s'hi trobarà. Per això volíem fer també aquesta petita entrevista aquí a la ràdio amb tu, però sí que intentem que copsi l'atenció, no? Perquè també estem molt, molt líquid a nivell social i d'informació, que si hi ha molta lletra la gent tampoc s'ho llegeix. Llavors la idea era com que s'interessin i que vinguin.
1: són missatges molt, molt directes, no? Exacte. Qui no se sent sol o sola alguna vegada, o pensa, només sóc jo que em sento així, és que són missatges vostres, no? El compartir experiències, ganes de compartir potser coses nostres, no?
2: Clar,
1: que ens passen, no?
2: Sí, a part d'experiències, clar que treballarem moltes coses, no?
0: Exacte,
2: el que farem és la necessitat, quan observem, tant la Irina com jo, la necessitat que observem, valga la redundància, amb el grup, així ens anirem adaptant. Sí que hi ha una línia, no? Hi ha una estructura ferma, perquè és la idea és construir eines perquè d'un cop marxin, la finalitat d'això sigui que han viscut, han compartit, però també s'han emportat coneixement, no? Que és el més important. I el coneixement que intentem que s'aportin és el més bàsic, no? Com solucionarem els problemes del meu dia a dia, no? Com des d'on em comunico? Uh-huh. Perquè a vegades ens pensem és que no faig vincle amb la gent, bueno, és que des d'on, no, t'estàs comunicant. Tot això es parlarà tot allò que tinguem estructurat, però a part totes les necessitats que tinguin de manera immediata i que vulguin compartir, no?
0: Uh-huh. És a dir, que hi ha unes 12 sessions molt estructurades amb la... ens ho hem currat a sac, jo, parlant clar.
2: Tal.
0: Però sí que és veritat que com que tenim un grup obert, llavors estarem molt obertes a flexibilitzar aquest calendari o flexibilitzar aquesta idea d'actuació que tenim amb les persones. Que això també com demostra que aquí, pues...
1: Hi ha feina al darrere,
0: eh? Hi ha feina al darrere, sí. També farem venir persones externes a nosaltres dues, professionals que faran tallers d'art-teràpia i de... un taller del floral per fer un centre de taula de nadalenc. Però sí.
1: Per tant, hi haurà activitats, eh? No és només conversa ni compartir experiències.
0: No, i que són molt canyeres, vull dir que les sessions seran molt divertides.
1: Molt divertides, eh?
2: Sí.
1: Molt dinàmiques.
2: Són molt dinàmiques i a part es treballa, la psicologia es treballa des de tots els àmbits. Per tant, és una manera de que hi ha gent que no estigui tan oberta, no? De dir, jo no he anat mai a una sessió psicològica. No és una sessió psicològica, és una psicologia des de la part més comunitària, no?
1: Bé, tornant una mica a les activitats, aquestes 12 sessions, no sé... d'elles que serà molt dinàmic, no? Que podran fer centres florals, no? Per Nadal, és a dir... que vindrà gent, també al llarg d'aquestes sessions,
2: sí.
1: Tindreu no només vosaltres dues, no? Que...
2: Sí.
0: Farem un
2: sí,
0: taller d'art-teràpia, també.
2: Sí.
1: Què més?
0: Que és l'expressió des de la no oralitat, la corporalitat i tot l'artístic. No sé quina proposta tindrà el tallerista, però sabem que és un crac, així que també deixarem que flueixi.
2: Sí. I no serà allò, un rotllo preguntes, i ara què us passa? No, és que fem dinàmiques que ja sabem que serveixen per treure i començar com que la gent se senti més a gust, no? I la part més important és que encara que nosaltres fem això, no, aquest esforç és la base, al final, és que es creem un vincle, no?, entre ells i nosaltres.
0: Aquesta
2: i que
0: és la primordialitat.
2: Sí, que no se sentin. Sí. Sobretot les bases és no sentir-se jutjat, confidelitat, no?, amb el tema de que la gent pot compartir material sensible, no?, i crear aquesta, no?, iniciativa, a veure si pot ser que no encén tot el tema, pues, que la gent ho rebi amb moltes ganes i amb moltes ganes de participar, perquè és per totes les edats, no és aquí anem a compartir i escoltar les penes dels altres, no, és anem a fer alguna cosa xulo, uh-huh. Algú amb ganes de poder fer coses i que totes les edats es puguin sentir que ja poden estar, no? Perquè, clar, la dificultat és l'horari, no?
1: Sí,
0: és per matins,
2: sí,
0: és veritat.
2: És la dificultat. Però, bueno, hi ha molta gent jove estudiant online, no? Hi ha molta gent que igual té el torn de tarda. Vull dir que...
0: Esperem.
2: Clar, no? Uh-huh. És donar-nos una oportunitat a per què no, no? Són uns diners que són per la comunitat i que s'han d'aprofitar.
0: I que us aprofiteu d'aquesta oportunitat, és així. I a més a més, aquí la meva companya és una crac.
2: Oh.
1: Molt bé. En tot cas, no cal preparar-se res, no cal tenir cap problema concret,
2: no.
1: És a dir,
2: no.
1: Tu lliurement, no? Amb ganes, no?
2: De
1: participar del grup,
0: res,
1: no?
0: Sí.
1: De passar-s'ho bé, també, no,
0: Laura? De ser puntuals, això sí, perquè si no...
2: I que perdin aquesta vergonya, no? Poden pensar, ostres, és que jo no conec a ningú... Bueno, és que no passa res. És que potser el primer dia ningú diu res, no? I és a veure com estem, a veure com ens sentim, no? És mica en mica.
1: Uh-huh. Per tant, és fer el pas, no?
2: Sí.
1: Recordem-ho, en tot cas, del 22 de setembre al 15 de desembre, els dimarts de 10 a 11:30, no sé si cal una inscripció prèvia... si el mateix dia pots anar, si voleu, no sé, si fareu...
0: Aquí el cardellet posa només per WhatsApp les inscripcions. Sí? Jo sóc la d'aquesta només per WhatsApp. I poden parlar-me al 627-03-27-69.
1: Per tant, sí que fareu una preinscripció prèvia per veure una mica bueno, l'assistència que...
0: Sí, sí, sí, per saber com organitzem la sala.
1: Molt bé. No hi ha límit, no?, de persones, és a dir, en aquest cas és gratuït, no?, recordem que també són sessions gratuïtes, i un cop passi el 15 de desembre, no sé si us heu plantejat alguna cosa més, de dir, i, sí, perquè suposo que idees n'hi ha moltes,
0: fet,
1: no?
0: De fet, sempre volem conservar aquest espai durant el màxim de temps que es pugui Cubelles, i serà dual, o sigui, perdó, seran dos cops l'any que es portarà a terme, més o menys. Crec que és molt necessari, el teixit de barri, crec que és l'acció comunitària, crec que és el millor treball que es pot fer a nivell de bueno, d'ajuda a l'altra persona, no? O sigui, jo que treballo també dintre del sistema de serveis socials, sí que és molt important doncs, l'accés a recursos i ajudes, però crec que realment el que et fa tot allò que et faci sentir part d'una comunitat i una experiència compartida, crec que és bueno, el més necessari.
1: I això forma part també del servei de primera acollida, no?
0: Sí, exacte, el servei de primera acollida, el Consell Comarcal és el que promou aquest espai.
1: Un espai comunitari de benestar, no?, que agafa aquest nou format, no?, amb aquestes ganes de fer xarxa, no?, sobretot.
0: Exacte.
1: Doncs no sé si ens deixem alguna qüestió més, que no haguem preguntat, tant que s'anima a tothom que faci el pas, no?,
0: exacte,
1: que s'animin i qualsevol informació s'adreci en aquest telèfon de contacte per WhatsApp al 627-03-27-69. Qualsevol, podem preguntar qualsevol dubte?
0: Qualsevol.
1: Però sobretot doncs, que facin el pas, no? Que no es preocupi ningú, que s'ho passaran bé, no? Esteu garantint doncs, que serà un espai molt dinàmic on, bé, segur que se senten ben acollits, no? Que no tinguin vergonya, com dèiem, sí, no? Que a vegades costa, perquè dius, ostres, vaig sola, no passa res, perquè allà segur que inclús surten amistats, no?
0: Sí, esperem.
2: Sí, la idea és que tinguin recolzament, no? Sí. Que la finalització puguin tenir recolzament, perquè la unió del grup al final és la soledat, no? També, el sentir-se sol, i és al final, pues, almenys de, si t'aportes algú amb el qual podràs parlar o anar a fer un cafè, pues, fantàstic.
1: Perfecte. Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio a explicar-nos doncs, en què consisteix aquest espai comunitari de benestar, sota aquest lema, no? Recordem-ho, ei, tu, sí, sí, tu, no? Un missatge molt, molt directe. Moltes gràcies.
0: A tu, gràcies a tu.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Perdut un galo al que i ara no m'atreveixo a fer-ho. Van

0: Però m'han encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles torna a ser punt de trobada dels amants del gènere negre amb una nova edició del Cubelles Noir, una nova edició que s'està celebrant des d'aquest dijous 27 i fins diumenge 30 d'agost. La programació tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó i al Centre Social Joan Roig i Piera. Inclou taules rodones, trobades amb autors i autores, projeccions, teatre i altres propostes vinculades a la narrativa criminal. El festival ha començat aquest dijous 27 a la Biblioteca amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, una xerrada de Joaquim Micó sobre els orígens de la narrativa negra, la projecció de Los Intocables i la taula rodona Forajidos, relats o novel·la. I aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc l'obertura oficial d'aquesta edició amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i la regidora de Cultura, Renata B2. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Xavier Borrell, comissari d'aquest festival, parlava dels actes d'aquest Cubelles Noir i destacava alguns d'ells.
3: El més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim cas d'Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè a Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, no es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. Tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar, bueno, mils i milers de, no milers, però moltes uh-huh. taules comunes.
2: Aquest divendres 28, la programació del Cubelles Noir continuarà a la Biblioteca i al Centre Social. La jornada inclourà la projecció de Ciudad de Sombras, diverses taules rodones i trobades amb autors com Luis García Jambrina i Eugenio Fuentes. Aquest últim rebrà a un quart del nou del vespre el Premi Honorífic a la trajectòria en la novel·la negra. El programa del dia es tancarà aquest divendres amb la representació teatral de Casablanca, a càrrec del grup de teatre del Casal de Cultura. Pel que fa a la programació de dissabte 29, el Centre Social acollirà bona part de les taules rodones i els debats amb autors i autores convidades. A partir de 7:45 serà el torn de les candidates als premis del festival i a les 9 de dissabte es lliuraran els guardons a la millor novel·la negra escrita per una dona en català i a la millor novel·la negra escrita per una dona en castellà. El Cubelles Noir 2026 es completarà diumenge 30 amb un club de lectura amb Alexandra Escrivà al voltant de El secreto de Víctor Black, l'escape room, l'obra mestra d'Arsène Lupin i el Barbut Negre, que tancarà les 4 jornades del festival. La 39a edició de la Festa de la Brema de Cubelles coincidirà enguany amb el relleu del pubillatge de Cubelles. Aquest dissabte, dia 29 d'agost, es faran els exàmens als nous candidats i candidates i, posteriorment, l'acte de comiat del pubillatge actual. La proclamació dels nous representants es farà durant la mateixa festa de la Verema. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha posat en valor l'evolució del pubillatge covellenc, que actualment compta amb 8 integrants. Segons el regidor, disposar d'un grup doncs, més nombrós facilita la representació de Cubelles en actes d'arreu de Catalunya, ja que, diu, permet que sempre hi pugui participar algun dels representants.
4: El pubillatge el fem aquest cap de setmana, el dia 29 fem al dematí els exàmens per les pubilles i els hereus que entren, a migdia es fa l'informal i a la tarda pues, ja es fa el comiat del pubillatge antic, que nosaltres com a Cubelles els fem cada 2 anys perquè puguin tenir temps, si es perden algun acte, puguin tenir temps l'any següent de fer-lo, i així cada 2 anys pues, els nens i les nenes tenen, es queden més amb l'esperit del que és el pubillatge, i el dia de la Verema pues, ja fem ja entren els nous i ja estan a la nova proclamació.
2: L'acte de relleu del pubillatge covellenc tindrà lloc aquest dissabte 29 d'agost a partir de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Serà quan es reunirà pubilles i hereus d'arreu de Catalunya i servirà també per fer oficial aquest relleu entre els representants actuals i els nous en una jornada que el regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha definit com especialment emotiva.
4: Sí, sí, ara en tenim 8, són figures importants perquè quan tenies la pubilla i l'hereu, pues, a vegades la pubilla i l'hereu per motius X no poden assistir o no poden anar segons quins llocs i a lo millor els nens pues, tenen molt més il·lusió en viatjar, anar amb els jocs, tenen més disposició i al final nosaltres el que busquem és una representació de Cubelles, no? I en tenir-ne pues, aquests 8 ens obre molts portals a que a molts llocs, si no pot anar un, va l'altre i la representació cubellenca sigui per tots els pobles i ens coneguin a tot arreu, no?
2: Una vegada sortien escollits els nous integrants del pubillatge de Cubelles, la seva presentació oficial ja tindrà lloc el divendres 4 de setembre dins el marc de la programació de la festa de la Verema a la plaça del Mercat, un acte que tindrà lloc a les 9 de la nit, just abans del lliurament dels Premis Pàmpols 2026 i també serà el primer acte que oficialitzaran amb la trepitjada tradicional de raïm i el tas del primer mos amb la col·laboració de Josep Cuscó, acompanyat pels infants de la vila i del mateix pubillatge covellenc.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent?
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: On estan les àvies? La meva.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles torna a ser punt de trobada dels amants del gènere negre amb una nova edició del Cubelles Noir, una nova edició que s'està celebrant des d'aquest dijous 27 i fins diumenge 30 d'agost. La programació tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó i al Centre Social Joan Roig i Piera. Inclou taules rodones, trobades amb autors i autores, projeccions, teatre i altres propostes vinculades a la narrativa criminal. El festival ha començat aquest dijous 27 a la Biblioteca amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, una xerrada de Joaquim Micó sobre els orígens de la narrativa negra, la projecció de Los Intocables i la taula rodona Forajidos, relats o novel·la. I aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc l'obertura oficial d'aquesta edició amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i la regidora de Cultura, Renata B2. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Xavier Borrell, comissari d'aquest festival, parlava dels actes d'aquest Cubelles Noir i destacava alguns d'ells.
3: El més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt sonats sobretot pel nostre premi, perquè Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón. No es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar. Bueno, mils i milers de... no milers, però moltes taules comunes.
2: Aquest divendres 28, la programació del Cubelles Noir continuarà a la Biblioteca i al Centre Social. La jornada inclourà la projecció de Ciudad de Sombras, diverses taules rodones i trobades amb autors com Luis García Jambrina i Eugenio Fuentes. Aquest últim rebrà a un quart del nou del vespre el Premi Honorífic a la trajectòria en la novel·la negra. El programa del dia es tancarà aquest divendres amb la representació teatral de Casablanca, a càrrec del grup de teatre del Casal de Cultura. Pel que fa a la programació de dissabte 29, el Centre Social acollirà bona part de les taules rodones i els debats amb autors i autores convidades. A partir de 7:45 serà el torn de les candidates als premis del festival i a les 9 de dissabte es lliuraran els guardons a la millor novel·la negra escrita per una dona en català i a la millor novel·la negra escrita per una dona en castellà. El Cubelles Noir 2026 es completarà diumenge 30 amb un club de lectura amb Alexandra Escrivà al voltant de El secreto de Víctor Black, l'escape room, l'obra mestra d'Arsène Lupin i el Barbut Negre, que tancarà les 4 jornades del festival. La Festa de la Verema de Cubelles tornarà a omplir la vila de tradició, cultura popular, gastronomia i música. El cap de setmana del 4 i 5 de setembre, divendres i dissabte, serà a la plaça del Mercat. La celebració manté els seus actes més emblemàtics, però enguany incorpora noves activitats per descobrir el paisatge i l'entorn natural del municipi i relacionar-los amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubella, Rosa Fonoll, ha destacat que aquesta edició té un significat especial perquè és la edició número 39 i obre el camí cap al 40 aniversari de la Festa de la Brema, que tindrà lloc l'any vinent. Per a l'alcaldessa de Cubella, Rosa Fonoll, la festa és molt més que una cita del calendari. És una manera de mantenir viu el record d'un municipi estretament lligat a la pagesia i a la terra. Així mateix s'expressava Rosa Fonoll.
4: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya, i això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
2: La presentació de la programació de la Festa de la Brema d'enguany s'ha fet aquest dimecres, 26 d'agost, al celler del Porró de Cubelles, de la família de Carles Pérez, un dels trepitjadors habituals que enguany no hi podrà participar per motius laborals. Rosa Fonoll ha destacat els elements museístics que conserva aquest celler de Cubelles, amb botes i fotografies dels avantpassats del municipi, tots ells vinculats a la pagesia i al món del vi, que formen part de l'espai i que posen en valor la història vitivinícola de Cubelles.
4: I un agraïment al Carles i a la seva família, la Maria Dolors i al seu fill també Carles, per deixar-nos aquest espai, per poder fer aquesta gravació, que em penso que és un celler que hi ha molts pocs a la comarca, crec que cap, o més enllà tampoc, i bueno, és molt adient a la pagesia, té moltes fotos dels nostres avantpassats que surten per aquí, i bueno, té molts detalls, tot lligat a la pagesia. Moltes gràcies a la família i, bueno, i els esperem també allà, que el seu fill sempre ha trepitjat raïm fins ara. Bueno.
2: Una de les novetats d'enguany com a activitats prèvies a la Festa de la Brema arriba de la mà de la regidoria de Turisme i del projecte Beach Watching. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat que la voluntat és mantenir l'essència de la festa, però alhora oferir propostes diferents que permetin descobrir Cubelles des de nous punts de vista. Entre aquestes activitats programades per aquest diumenge 30 d'agost hi ha Cubelles des del mar, una sortida en vaixell des del port de Vilanova i la Geltrú fins a Cubelles, amb una parada davant la desembocadora del riu Foix i una cata de vins. La proposta ha despertat molt interès i les places es van exercir poc després d'anunciar-se. L'altra novetat és Entre el Foix i el Garraf, una activitat que combina un tast guiat de vins del massís del Garraf amb un maridatge de formatges i una visita guiada a la desembocadora del riu Foix. La bona resposta del públic ha fet necessari programar una segona sessió. Narcís Pineda considera que aquestes iniciatives permeten vincular el projecte del Beach Watching amb la Festa de la Brema i alhora ampliar l'oferta d'activitats adreçades al públic.
5: Anem fent habitualment, aquest any fem una cosa una mica més diferent, no? Hem fet un petit viatge amb una empresa que tenim contractada per fer activitats relacionades amb aquest projecte del Beer Watching que tenim des de Turisme, i aquest any hem fet, doncs, a través d'aquesta empresa un viatge veient la costa, veient el Cubelles des de la costa, no? I es acabarà fent amb una cata de vins amb aquest viatge que sortirà del port de Vilanova fins a Cubelles. Malauradament, tot des de que es va anunciar ja se n'esgaurà totes les places, i després també volem fer a la desembocadura una altra cata de vins que també ha sigut un èxit, que també s'han omplert i que hem tornat a obrir una segona cata per poder-ho potenciar. Això què ens porta? Això ens porta a dir, doncs, que la gent vol fer coses diferents, i amb aquest projecte, com et deia, del Beer Watching, i aprofitant que des de la regidoria de Turisme fem la Festa de la Brema, doncs hem intentat introduir aquestes coses noves, no? A part d'això, doncs, hi haurà el de sempre, els cellers que vindran, algunes full tracks, la música que ens acompanyarà, i tot en qüestió, doncs, l'homenatge que volem fer a aquesta Cubelles pagesa que ve de tants i tants anys, no?, a la nostra vila.
2: La Festa de la Verema mantindrà els cellers participants, la gastronomia, la música i els actes tradicionals vinculats a la pagesia covellenca. Narcís Pineda, regidor de Turisme, també ha explicat que el programa segueix el format dels darrers anys, amb les activitats concentrades en una tarda de divendres i una jornada completa dissabte. Tota la informació de la programació la podeu trobar a cubelles.cat.
6: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: xoc mai havien passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: De les valencians i del pas i de les... O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatessin.

0: Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més.
1: Això és ràdio, la 31, la família.
0: Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No.

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

My boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar el passat local del nostre municipi. Avui continuarem el fil amb la Marta Alari, historiadora i arxivista, amb la que vam estar parlant sobre la tèrmica que es va construir a Cubelles i sobre el conflicte que va crear entre els veïns i les veïnes. Avui seguirem aquest fil i continuarem parlant amb la Marta. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Marta, per posar en context els i les oients, no sé si podries fer un breu resum de què va suposar la tèrmica pels veïns i en què es va basar l'oposició que hi va haver a la seva construcció.
3: Doncs bé, bueno, la posició general era perquè la majoria, o com a mínim la meitat de la població de Cubelles, no volia una indústria d'aquestes característiques a la població, perquè durant tots els anys 60, diguéssim, i a principis dels 70 s'havia construït o s'havia format com a població eminentment turística, diguéssim, i ara pues, col·locar o construir una central tèrmica d'aquestes característiques aturava tot aquest projecte turístic que venia tenint al municipi, tenia Cubelles. I a més s'hi van barrejar altres qüestions, com per exemple que una de les persones que va alentar aquesta formació turística del municipi va ser la que va enganyar precisament a la població, perquè va dir que el primer emplaçament, recordem el programa anterior, on s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles, i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. Llavors, l'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
2: Mm-hmm. En aquest sentit, si no estan errades les meves notes, les primeres eleccions municipals democràtiques van ser l'any 1979. Quin paper hi va jugar la tèrmica en aquest sentit?
3: Doncs jo crec que va determinar el resultat de les eleccions. De fet, va coincidir el juny del 79, si no m'equivoco, el 3 de juny del 79 van ser aquestes primeres eleccions democràtiques a nivell municipal, i a Cubelles es van presentar quatre partits. Dos eren, diguéssim, coneguts, formaven part de partits a nivell nacional. Un era Convergència i Unió. Bueno, en aquell moment crec que era Convergència només, Convergència Democràtica de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya, i després hi havia dos partits d'independents. Un era Independents número 2, que la llista estava encapçalada per l'Isidre Pinyol i representava la llista antitèrmica, diguéssim, perquè ens entenguem. Entre les seves files hi havia moltes persones que havien estat lluitant des de les files de la Comissió Antitèrmica. I la candidatura més antagònica aquesta era Independents número 22, o sigui, que no es confonguin els oients, hi havia la Independents número 2, que era aquesta encapçalada per l'Isidre Pinyol, i la Independents número 22, que estava encapçalada pel Juan Fernández, que recordem, havia estat l'últim alcalde, diguéssim, del període predemocràtic o del període franquista, perquè ens entenguem, que havia substituït a partir del juny de 1973 a l'alcalde Josep Maria Batet. Llavors, eren aquestes quatre candidatures. PSC, Convergència, Independents número 2 / Antitèrmics, Independents número 22 / anomenats popularment com a protèrmics, perquè eren, bueno, estaven representats, entre les seves files, diguéssim, hi havia representants de l'últim govern municipal i hi havia gent, doncs, partidària de la construcció de la central tèrmica al municipi. Bé, doncs, el resultat d'aquestes eleccions va ser el PSC, si no recordo malament, no va treure cap regidor. S'havien de treure, o sigui, era... Diguéssim que per Cubelles tocaven com 9 regidors. Llavors, per treure majoria absoluta havies de treure 5 regidors. O cada, el partit que guanyés havia de treure 5 regidors. Què va passar? PSC no treu cap regidor, Convergència Democràtica treu un regidor i hi ha un empat entre Independents número 2 i Independents número 22. Independents número 22 crec que treu 504 vots i Independents número 2, 490. O sigui, hi havia una diferència de 14 vots, si no recordo malament. I la llista més votada era Independents número 2, perdó, número 22, que era la llista del Juan Fernández. Llavors, aquí hi havia una qüestió, i era que si a l'hora de fer els pactes tothom votava, com era lògic, el seu cap de llista, la llista més votada, al final, o sigui, hi hauria un empat entre Independents número 2 i Independents número 22, i la llista més votada era Independents número 22, la del Juan Fernández, per tant, governaria Independents número 22. Però va passar una cosa, un plot twist final molt sorprenent, i és que els de la llista d'Independents número 2, la llista de l'Isidre Pinyol, van votar, no van votar l'Isidre Pinyol, sinó que van votar tots, o sigui, els quatre, l'Isidre i els tres regidors que venien darrere seu, van votar a Lluís Pineda, que era el cap de llista de Convergència Democràtica de Catalunya. I d'aquesta manera, el primer ajuntament democràtic de Cubelles va estar format per quatre regidors del grup independent número 2 i l'alcalde, que era un sol regidor de Convergència Democràtica. D'aquesta manera, la branca antitèrmica, perquè ens entenguem, va vèncer a la branca protèrmica d'aquesta manera, o sigui, fent aquesta jugada, aquest plot twist final, que va ser votar al candidat de Convergència. Llavors, jo crec que les eleccions són una mostra claríssima, una espècie de referèndum de l'opinió pública en quant a la tèrmica. D'acord que es decidien altres coses, no només es decidia l'opinió sobre la tèrmica, però era, jo crec que és un indicador molt clar de l'opinió de la gent, perquè els que votaven a Independents número 2 eren antitèrmics i els que votaven a Independents número 22 eren anomenats els protèrmics. Llavors, jo crec que és molt determinant, i a més, aquí també em torno a avançar, però Independents número 2 és, diguéssim, l'origen d'un partit històric a Cubelles, que era l'Entesa per Cubelles. Per tant, d'alguna manera, en aquestes eleccions, primeres eleccions democràtiques, també es determina el futur, els següents 20 anys polítics de Cubelles es determinen també en aquestes eleccions, d'alguna manera. Per tant, són molt importants.
2: A més, o sigui, no obstant, si no m'equivoco, va ser poc després d'aquestes eleccions que la central va entrar en funcionament.
3: Efectivament. He parlat abans de les eleccions el 3 de juny, i si no m'equivoco, el 27 de juny d'aquest 79 és quan entra en funcionament la central tèrmica de Cubelles, després d'una batalla legal, perquè des del 74 que s'anuncia el segon emplaçament de la tèrmica fins al 79, fins al 27 de juny del 79, que es posa en funcionament, hi ha tota una batalla legal, perquè es demanen permisos a l'Ajuntament de construcció, el canvi de... O sigui, el pla parcial que canvia de rústica a zona energètica perquè es pugui construir tot això, tot el procediment administratiu, quan s'aprova inicialment i definitivament, sempre hi ha aquest període de delegacions. Llavors, la comissió antitèrmica al·lega, recorreix tots aquests bueno, tots aquests actes administratius els recorreix. Acaben als tribunals, bé, fins i tot hi ha algun fallo, hi ha alguna decisió dels jutjats que diguéssim, que donen la raó a la comissió antitèrmica. El que passa que, com és declarada d'utilitat pública, al final tot acaba aquí, hi ha un xoc i la central tèrmica tira endavant, les obres, el canvi de l'ús del sol, tot acaba tirant endavant i diguéssim que les poques victòries que tenen la comissió antitèrmica acaben sent victòries pírriques perquè no, bueno, diguéssim que acaben en no res. I sí, el 3 de juny són les eleccions i el 27 de juny es posa en funcionament la tèrmica, bueno, es començaven a fer les primeres proves i ja tot el que es faci després serà a fets consumats, perquè malgrat que el partit antitèrmic guanya les eleccions, acaba governant a Cubelles, la tèrmica ja és un fet i poca cosa es pot fer ja en contra de la central.
2: Mhm. I en aquest sentit, quines van ser les primeres conseqüències visibles de que es posés en marxa ja el projecte, ja fos una realitat?
3: Doncs, quan es va construir la central, en paral·lel es van posar també unes, diguéssim, uns sensors de pol·lució per tot el municipi, i aquests eren els sensors que havien d'avisar de possibles sobrepassaments d'aquests límits de pol·lució de la central. Malgrat que Tèrmiques del Besòs, que era l'empresa que va construir, que va explotar la central tèrmica en els anys de funcionament, bueno, després va canviar a Endesa i no recordo bé, però bueno, malgrat que Tèrmiques del Besòs sempre va defensar que aquestes 17, crec que eren estacions d'aquestes de sensors, que mai havien donat l'avís de que s'havien sobrepassat aquests nivells de mínims de, perdó, màxims de pol·lució, la població de Cubelles va denunciar en diverses ocasions a la central perquè s'havien cremat, diguéssim que no en recordo exactament la substància, que ara no recordo, t'ho diria malament, llavors no vull dir-t'ho perquè no ho diria malament, però diguéssim que la substància que sortia de la xemeneia de la tèrmica, quan plovia, hi havia com pluja àcida, i això malmetia, doncs, collites, Cubelles, recordem, va ser agrària fins fa relativament poc, doncs cremava collites, cotxes, les xapes dels cotxes, també sortien com una mena de taques a les xapes dels cotxes de quan hi havia aquesta pluja àcida. A més, també la gent denunciava sorolls, que no podien dormir per les nits perquè quan la central estava en funcionament feia molt de soroll i les cases que estaven construïdes al voltant de la central tèrmica, doncs, notaven aquesta vibració i aquest soroll. I malgrat d'això, torno a repetir que Tèrmiques continuava dient que no, que les seves, diguéssim que els seus sensors no havien captat aquest sobrepàs dels màxims, va pagar en diverses ocasions indemnitzacions a particulars per malmetre cotxes i malmetre collites. I roba estesa també, la roba que hi havia estesa, sí, diverses coses.
2: A banda d'això, un altre tema en el que la comissió antitèrmica va treballar, si no ho tinc mal anotat, va ser el projecte del foleoducte que es volia dur a terme en aquests anys.
3: Sí.
2: Què era el que feia que fos tan important aturar aquest foleoducte?
3: Bé, en realitat, aquesta és una d'aquestes victòries pírriques que et deia. Perquè, primer, en el primer emplaçament s'havia projectat un oleoducte que havia de venir des del port de Vilanova fins a Cubelles, que havia de tenir com uns 5 o 7 quilòmetres, ara no recordo bé, que havien de captar el fuel oil des de allà del port de Vilanova i havia de venir fins a Cubelles. Això es va... es va, diguéssim, com amb aquest primer emplaçament, quan se'n va anar a Norris, diguéssim, doncs això va deixar de ser vigent. I llavors, en el segon emplaçament, el que es va projectar va ser un fueloducte que havia de venir des de Tarragona, des de la petroquímica de Tarragona. Doncs, bueno, això era un altre d'aquests permisos que s'havien de demanar a tots els ajuntaments pels quals passava aquest oleoducte. Doncs tots aquests ajuntaments es van implicar i es van posicionar en contra i els van portar als tribunals, i el Tribunal Superior de Justícia, no recordo exactament quin va ser la... diguéssim, doncs això, quin és el jutjat que va determinar que finalment aquest fueloducte no es faria des de Tarragona a Cubelles. El que passa que sí que és una victòria pírrica, primer, perquè no, això no aturava el projecte de la tèrmica, i després perquè el que va passar és que, d'acord, el fueloducte no es va construir, però venien, quan estava la central en funcionament, venien camions i camions i camions carregats de fuel per la carretera cada vegada que la tèrmica es posava en funcionament, pel que a mi no em sembla una solució... Bueno, no hi havia fueloducte, però hi havia un altre tipus de perill. Tu imagina't que hi hagués hagut algun accident amb camions carregats de fuel oil. No recordo d'on venien, si venien del port de Barcelona o si venien de Tarragona, no ho sé. Però en qualsevol cas, camions carregats de fuel oil per la carretera, a mi no em sembla una solució, diguéssim, una alternativa a aquest fueloducte. Llavors, bueno, suposo que la gent es va posicionar en contra del fueloducte perquè estava en contra de la tèrmica, i qualsevol cosa que vingués de la tèrmica, doncs, s'havia d'al·legar, s'havia de recórrer, però al final, doncs, no deixa de ser aquesta victòria pírrica que et deia. Mm-hmm.
2: I en aquest sentit, al final, finalment es va aprovar l'any 81, si ho tinc mal anotat, el pla parcial de la zona energètica. Aquesta aprovació va suposar, doncs, un punt i final, diguéssim, als opositors a aquesta comissió antitèrmica, o es va gestionar d'una altra manera?
3: L'aprovació d'aquest pla parcial, en realitat, va ser perquè... com va coincidir amb l'arribada de la democràcia, diguéssim que tots aquests aquestes qüestions administratives que venien del franquisme s'havien d'actualitzar. Llavors, encara que durant a finals dels anys 70, quan ja la tèrmica era, diguéssim, s'havia aprovat aquest segon emplaçament de la tèrmica, l'Ajuntament de Cubelles ja va haver de reformular aquest pla parcial pel centre energètic. El que passa que, doncs, això, amb l'arribada de la democràcia es van haver d'actualitzar, diguéssim, aquests plans generals i aquests plans parcials. Llavors li va tocar a l'Ajuntament de Cubelles, que era declarat antitèrmic, li va tocar aprovar el pla d'ordenació general i el pla parcial també de centre energètic. Llavors, si no recordo malament, es va fer també un acte a l'Aliança per presentar aquest pla parcial, i el que es va determinar que, com la tèrmica ja era un fet, es va declarar des de l'Ajuntament que l'única solució possible era deixar que la tèrmica morís per ella mateixa. Llavors, la comissió antitèrmica, alguns membres de la comissió antitèrmica, perquè alguns d'altres ja estaven a les files de l'Ajuntament, doncs els que quedaven fora, diguéssim, ho van viure com una decepció, perquè suposo que pensaven que oposar-se a la tèrmica fins al final, en realitat, encara que fos un acte simbòlic, era el que havien de fer, i no passar a parlar-ho. Però clar, suposo que no és... Ma mare diu una cosa sempre en castellà, que em fa molta gràcia, que diu: no és lo mismo llamar que salir a abrir. Pues no és igual estar dins o fora de l'Ajuntament. I suposo que des de dins de l'Ajuntament, per qüestions legals, haver d'aprovar, això no va ser plat de bon gust per cap membre del consistori en aquell moment, però s'havia de fer, i llavors es va aprovar el pla parcial centre energètic, perquè era una qüestió legal que s'havia de fer. Sí, sí. Mm-hmm.
2: I quan des de l'Ajuntament es deia que la central havia de morir per si mateixa, a què es referien?
3: Doncs suposo que el que venien a dir és que ja s'havien gastat tots els cartutxos, tot el que es podia al·legar i tot el que es podia recórrer ja s'havia fet. La central, recordem, s'havia declarat des de l'Estat d'utilitat pública, i quan es declara una cosa d'utilitat pública no hi ha res a fer, perquè l'Estat diu això es farà sí o sí, peti qui peti, i llavors poca cosa sabia es podia fer. I bueno, per tant, suposo que el dir que l'única cosa que es podia fer era deixar que morís per ella mateixa era precisament això, que no es podia fer res més. Més enllà d'alguna, no sé, algun acte simbòlic en contra de la central, des de l'Ajuntament no es podia aturar ja. Mm-hmm.
2: I en aquest sentit, com va anar evolucionant el moviment antitèrmic? A partir d'aquí es va desinflar, van canviar d'estratègia, es van institucionalitzar?
3: Bé, a veure, sí que la comissió antitèrmica, ja ho he explicat en altres preguntes que m'has fet, però la comissió antitèrmica, diguéssim que molts membres van acabar a l'Ajuntament en les files d'Independents número 2, que acabaria sent l'Entesa per Cubelles, però un cop es van produir les primeres eleccions municipals, la tèrmica era un fet consumat, no es podia fer res més, evidentment la comissió es va anar desinflant i va deixar de tenir sentit, perquè és que ja no es podia fer res en contra de la central tèrmica. Llavors, als anys 80 ja van ser d'altres... la gent es va posar en altres qüestions, en altres coses, diguéssim que s'havien de construir els fonaments de la democràcia, per dir-ho d'alguna manera, i suposo que la comissió va deixar de tenir sentit perquè ja no hi havia res a fer. I amb els anys, doncs, la tèrmica tampoc va acabar de funcionar plenament com es tenia projectat, i llavors va haver-hi com una mena de revifament, perquè a principis del 2000, no m'estic avançant també segurament, a principis de 2000, es va rebre la notícia que potser la central tèrmica de Cubelles seria substituïda per una central de cicle combinat. Llavors es va formar una plataforma que es deia Stop Endesa, que estava formada no només per gent de Cubelles, sinó gent de municipis del voltant, com ara Cunit, i no sé si Calafell i Vilanova també, i tenien com a objectiu aturar aquest nou projecte de la central de cicle combinat. Però ja no era la comissió antitèrmica, potser van coincidir alguns que van lluitar les files de la comissió antitèrmica, van continuar amb Stop Endesa, però no eren el mateix col·lectiu, eren gent diferent i amb objectius similars, però amb plataformes completament diferents, això sí. Mm-hmm.
2: I bé, abans ho comentaves breument, i ho vam parlar també la setmana anterior. Els partidaris de la central tèrmica, aquests que sí que eren pro-tèrmics, van veure complertes les seves expectatives en quan es parlava de creixement econòmic i llocs de treball?
3: Jo crec que no. Per una qüestió molt clara, i és que sí que quan es va... I això ja ho deien en aquell primer informe que es va demanar en el primer emplaçament, que es va demanar un informe als tècnics de l'Ajuntament de Cubelles, ells ja ho deien en aquells informes, que durant el procés de construcció de la central sí que es necessitava molta mà d'obra no especialitzada, és a dir, de paletes, perquè ens entenguem. I hi ha molta gent de Cubelles que va participar en la construcció de la central, però un cop la central va estar acabada, la mà d'obra que es necessitava era bastant especialitzada. Llavors sí que algunes persones de Cubelles van acabar treballant a la central, però en llocs... No va crear molts llocs de feina pels cubellencs. Els llocs especialitzats ja estaven, diguéssim, adjudicats a gent especialitzada, i la gent de Cubelles que va poder treballar a la tèrmica va treballar en... No et sé dir un número concret, però no va ser aquell allò que es projectava des de les files protèrmiques, que portaria molts llocs de treball a Cubelles. No, durant el temps de construcció parlem-ne, però després dels anys de funcionament no va ser tant així. No, en cap cas.
2: Perquè la central va arribar a funcionar mai en ple rendiment?
3: No, això ja són qüestions ja que se m'escapen a mi, perquè no sóc especialista en la matèria, però pel que a mi m'ha arribat sempre, la central tèrmica de Cubelles mai va funcionar a ple rendiment. Va funcionar sobretot en moments de molta demanda d'energia, en qüestions com en moments molt puntuals, però no va funcionar a ple rendiment com es projectava, diguéssim, a l'inici.
2: I més enllà de, bueno, l'impacte físic i ambiental que hem tocat i vam tocar també la setmana anterior, quin ha sigut l'impacte a llarg termini que ha tingut en la cultura política de Cubelles aquest fenomen?
3: Doncs jo crec que sí que els antitèrmics tenien raó en una qüestió. Bueno, tenien raó segurament en moltes, perquè no crec que la central tèrmica hagi beneficiat més enllà de la quantitat de diners que ha pagat a l'Ajuntament de Cubelles, que això sí que sé que ha estat bastant. O sigui, en diguéssim, beneficis indirectes a la població de Cubelles ha tingut, econòmicament parlant, eh? Però els antitèrmics deien una cosa i trobo que s'ha vist després molt, molt encertada, i és que el fet de que hi hagués una central tèrmica a Cubelles ha fet que Cubelles no sigui ni turística, ni agrària, ni industrial, sinó que al final no tenim cap model econòmic que pugui definir l'economia local, perquè ens entenguem. I jo crec que això, la culpa, o bona part de la culpa, la té el fet de que hi hagués una central tèrmica a Cubelles, que no s'ha pogut definir econòmicament de cap manera. No ho sé. Potser hi hauria algú que diria el contrari, eh? No ho sé. Però jo crec que és una de les qüestions que els antitèrmics tenien raó en aquest sentit, que ha frenat qualsevol altra iniciativa que turística o agrària o de qualsevol altra cosa, perquè, bueno, no s'ha pogut desenvolupar de cap altra manera.
2: I en aquest sentit, creus que la memòria d'aquesta lluita, d'aquesta comissió que es va fer per oposar-se a la tèrmica, s'ha conservat adequadament a Cubelles? O creus que podem fer alguna cosa més per donar-lo a conèixer i per doncs, divulgar que la gent, que les noves generacions, o no tan noves, coneguin aquests successos?
3: Doncs, bueno, crec que... Bueno, és que caldria. Jo crec que la memòria històrica de qualsevol període històric és una cosa que caldria anar recordant a les noves generacions i en general bastant a la societat, perquè tenim moltes coses a aprendre de coses que han passat i que repetim constantment per desconeixement i per la poca memòria que tenim. I pel que fa a la història local, pel que fa a la història de Cubelles, jo crec que precisament la història d'aquest conflicte local és un bon exemple de com, d'alguna manera, tinguessin raó o no tinguessin raó, la població de Cubelles

0: Sí, i tenim moltes lliçons a aprendre d'aquesta gent i d'aquest període, sí, totalment.
1: I ja per anar acabant, creus que es poden establir certs paral·lelismes entre doncs aquesta lluita de la comissió antitèrmica i altres que es duen a terme avui en dia també al municipi contra certs projectes o iniciatives que per alguns sectors es poden entendre com imposades? O diries que són contextos diferents i que no...
0: Bueno, són contextos diferents, però també, sobretot, són contextos diferents a Cubelles, perquè Cubelles en aquell moment era molt més petit que ara, i trobo que, malgrat que hi havia hagut molta onada migratòria de fora de Catalunya i fora fora del municipi, hi havia molta gent nouvinguda, la gent estava molt més integrada i molt més, no sé com dir-ho, ara trobo que estem molt més desorganitzats i molt més individualitzats, i llavors el context és diferent precisament per això, perquè no anem a una i...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Doncs sí, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Des d'on? Ara preguntareu. Doncs des de Ràdio Cubelles, amb qui? Amb la Txell Marcilles i la seva maleta de la guspireta.

Doncs comencem forts aquí a la maleta de la Guspireta. Què tal, com esteu? Benvinguts. Una setmana més amb tots vosaltres i avui tenim un programa doncs, de rockabilly. Sí senyor, hem començat amb un dels grans de l'època dels anys 50, 60, 50 i algo, amb el Chubby Checker. I la cançó es diu Dancing Party, o sigui, hem començat super, super forts, clar que sí. Com ha anat la setmana? Vam resistir la nit de terror de Halloween. Ens van fer molt una, diguéssim, vam menjar moltes castanyes i panellets o què? Nosaltres vam resistir com sempre, posant bona música i portant bon rotllo allà on anem, sempre, sempre, això sempre. Doncs res, avui com us deia, tenim un programa super carregat de bona música, de rock and roll per, doncs, pel que us agrada ballar aquest tipus de música. Avui doncs el dediquem al rock and roll i no al swing, que ja sabeu que en faig un de swing i un de rock and roll, més que res pels que no ho sabíeu, els que no ho sabíeu, jo sempre faig un remember com l'abuela Cebolleta. Doncs res, seguim, que si no sempre em quedo curta de les bones cançons i vull que les conegueu totes perquè ho passeu superguai i tingueu una mica de culturilla, que hi ha molts que els hi fa falta culturilla, mare de Déu senyor. En fi, seguim i seguim amb, una altra vegada amb aquest cantant, perquè veieu que és un tio, a part de que va fer moltes cançons, són molt guais i porten molt bon rotllo. I com que avui vull portar bon rotllo, us deixo amb el Chubby Checker i una cançó que es diu Slowin' Twistin'.

Doncs bé, ja hem fet una mica de Slowin' Twistin' i ara passem a una altra cançó que també és molt típica dels anys 50, que es diu Poetry in Motion, del Johnny T. Lowstone. I res, aquestes també les poso normalment a les meves jams quan anem a punxar per aquests mons de Déu. Som un incansables d'anar a punxar per tot arreu. I doncs posem, quan ens toca posar rock and roll, doncs posem algunes d'elles de les que us porto, o per no dir totes, però bueno, quan puc, posar-les totes. Doncs res, us deixo amb Poetry in Motion del Johnny T. Lowstone.

Doncs sí, aquesta cançó, Poetry in Motion, del Johnny T. Lodestone, que déu-n'hi-do el nom. Bé, els Yankees ja sabem. Doncs res, seguim avui amb aquest programa de rock and roll, de rockabilly, amb una altra cançó que segur que us agrada o l'heu escoltat, que és d'una pel·lícula que ara, com que tinc memòria de Dory, que amb els anys, des de que fas 40, se't va anant la memòria, i és veritat que va creant més el concepte aquest de Dory, de veritat. Costa més arrumiar amb els actors i les pel·lícules, ai? Bueno, en fi. És una pel·lícula, també crec que és dels anys 80, però bueno, la cançó es diu Chapel of Love i els que la canten es diu The Dixie Cups. Ara miro amb el Sant Google, perquè ja sabeu que sempre és indispensable consultar coses si tenim algun dubte, ja que les diccionaris i les enciclopèdies han quedat una mica obsoletes, doncs tenim Sant Google, que allà ens ho pot informar de tot i més. Per tant, jo ara, mentre escoltem aquesta supercançó tots plegats, jo consulto la pel·lícula aquesta, aviam quina és. Us deixo amb Chapel of Love. Go.

Doncs espero que us hagi agradat aquesta cançó de Chapel of Love, de les Dixie Cups, i ja he trobat la pel·lícula. Segur que quan us digui el nom direu, ostres, és aquesta. És que ja et dic, la memòria. És la jaqueta metàl·lica del Kubrick. No sé si l'heu vista. Està molt bé, és molt, molt xula. La veritat que aquest home té moltes pel·lis molt bones, tot i que la 2001 és una pel·li de culte, sí que és veritat, però és una mica lenta, una mica rullera, però bueno, s'ha de veure i bueno, cadascú tindrà la seva opinió, evidentment. Perquè amb el cinema i amb tot, cadascú té la seva opinió i és respectable. Doncs res, ara passem a un dels grans, ja sabeu que, com us he dit a l'altre programa, intento portar amb els programes de rock and roll el rei, el més gran, que és l'Elvis. L'Elvis, en aquest cas, ens porta una cançó, també que la poso molt a les jams, que és molt divertida i que tampoc jo no la coneixia molt quan em vaig introduint al món de l'Elvis, que en té tantes, aquest bon home. En té tantes, és que de veritat. És inacabable. Sempre em vas descobrint una, un dia en descobreixes una, un altre dia una altra, però sí que és veritat que aquesta haig de reconèixer que no la coneixia. Es diu Ain't That Loving You, Baby, i en dues versions. La versió més ràpida, com si diguéssim, la més, per mi, més divertida, que també, evidentment, es pot ballar, i l'altra, que és un pèl més lenta. Us deixo amb la ràpida, que per mi és la que porta més bon rotllo i la que té més, diguéssim, més ganxo. Well,

Doncs sí, no hem escoltat a l'Elvis, sinó que hem escoltat al Little Richard. Ah, com que eren col·legues, doncs mira, s'ha cedit el lloc, eh? Jo us havia dit que sonaria a l'Elvis, però al final el Little Richard s'ha colat per aquí, perquè el tio també, Però bueno, en fi, acabeu d'escoltar el Little Richard amb Read It Up i espero que us hagi agradat també, encara que no l'hem presentat, però com que tenien aquest col·legueo ells dos, doncs li ha cedit el lloc a l'Elvis, al Little Richard. I ara sí, ara no hi ha dubte ni equivocació possible. Ara escoltarem la cançó que us havia anunciat prèviament abans de l'Elvis Presley amb Ain't That Loving You. Res, us deixo escoltar, que ja us he fotut el rotllo abans. Som-hi!

Doncs sí, com sempre espectacular, l'Elvis Presley amb Ain't That Loving You, Baby. Que em foto un lío, la pitja un lío, em foto la pitja un lío. En fi, doncs res, seguim aquí a la maleta, a la guspireta, amb molt bon rotllo sempre i amb bona música, rock and roll, rockabilly, per poder ballar una miqueta i escampar boires, escampar mals rotllos, sinó que gaudir de la bona música que us porto cada setmana. Seguim amb una cançó que es diu I Saw Linda Yesterday, del Dickie Lee, i, bueno, és una cançó que tampoc no és molt coneguda, però, bueno, dins del món del rockabilly, perdoneu, que tinc una mica amb aquest temps que fa les pluges i això, la gola enregullada. Doncs, el que us deia, aquesta cançó és una cançó coneguda dins el món del rock and roll, però hi ha gent que, bueno, que no tot ho podem conèixer. A mi també se m'escapen moltes coses. En fi, us deixo amb ella, amb el Dickie Lee, I Saw Linda Yesterday.

Doncs sí, ahir vam veure la Linda i el Dickie Lee ens ho ha explicat. Doncs ja arribem a la recta final, com sempre us dic, de la maleta i res, que tot un plaer, com sempre, i dir-vos que acabem amb una cançó també molt mogudeta, molt guai, per mi també. De fet, totes han triat per un motiu, que és que reparteixin bon rotllo. Soc molt pesada amb aquest tema, però avui dia fa falta molt bon rotllo i passar-ho bé dintre les possibilitats que tenim en el nostre dia a dia i les nostres rutines. Doncs aquesta cançó es diu Rockin' Bicycle i és del Fats Domino. És un dels més grans també icònics dels anys 50. Fats Domino, Little Richard, Elvis... També tenim... qui més tenim? Bueno, molts. Chubby Checker, Cliff Richard... Molts. No podria acabar la llista, seria inacabable, tu. I bé, en fi... Doncs que us deixo amb el Fats Domino, un plaer, i ens escoltem el proper dia. Salut i rock and roll!

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta també una mica variable, amb força núvols baixos ara al matí, més trencats al migdia i amb més sol i en cel més clar a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i també ho farà una mica de dia i es mourà entre els 24 que hem tingut de mínima i de 30 a 31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maror tot el dia.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
4: Cubelles torna a ser punt de trobada dels amants del gènere negre amb una nova edició del Cubelles Noir, una nova edició que s'està celebrant des d'aquest dijous 27 i fins diumenge 30 d'agost. La programació tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó i al Centre Social Joan Roig i Piera. Inclou taules rodones, trobades amb autors i autores, projeccions, teatre i altres propostes vinculades a la narrativa criminal. El festival ha començat aquest dijous 27 a la Biblioteca amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, una xerrada de Joaquim Micó sobre els orígens de la narrativa negra, la projecció de Los Intocables i la taula rodona Forajidos, relats o novel·la. I aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc l'obertura oficial d'aquesta edició amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i la regidora de Cultura, Renata B2. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Xavier Borrell, comissari d'aquest festival, parlava dels actes d'aquest Cubelles Noir i destacava alguns d'ells.
5: El més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula, que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón. No es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. Tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar, bueno, mils i milers de, no milers, però moltes uh-huh. taules comunes.
4: Aquest divendres 28, la programació del Cubelles Noir continuarà a la Biblioteca i al Centre Social. La jornada inclourà la projecció de Ciudad de Sombras, diverses taules rodones i trobades amb autors com Luis García Jambrina i Eugenio Fuentes. Aquest últim rebrà a un quart del nou del vespre el Premi Honorífic a la trajectòria en la novel·la negra. El programa del dia es tancarà aquest divendres amb la representació teatral de Casablanca, càrrec del grup de teatre del Casal de Cultura. Pel que fa a la programació de dissabte 29, el Centre Social acollirà bona part de les taules rodones i els debats amb autors i autores convidades. A partir de 7:45 serà el torn de les candidates als premis del festival i a les 9 de dissabte es lliuraran els guardons a la millor novel·la negra escrita per una dona en català i a la millor novel·la negra escrita per una dona en castellà. El Cubelles Noir 2026 es completarà diumenge 30 amb un club de lectura amb Alexandra Escrivà al voltant de El secreto de Víctor Black, l'escape room, l'obra mestra d'Arsène Lupin i el Barbut Negre, que tancarà les 4 jornades del festival. La festa de la Verema de Cubelles tornarà a omplir la vila de tradició, cultura popular, gastronomia i música. El cap de setmana del 4 i 5 de setembre, divendres i dissabte, serà a la plaça del Mercat. La celebració manté els seus actes més emblemàtics, però enguany incorpora noves activitats per descobrir el paisatge i l'entorn natural del municipi i relacionar-los amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha destacat que aquesta edició té un significat especial perquè és la edició número 39 i obre el camí cap al 40 aniversari de la festa de la Verema, que tindrà lloc l'any vinent. Per a l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la festa és molt més que una cita del calendari. És una manera de mantenir viu el record d'un municipi estretament lligat a la pagesia i a la terra. Així mateix s'expressava Rosa Fonoll.
6: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i, bueno, i tots en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya. I això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
4: La presentació de la programació de la Festa de la Verema d'enguany s'ha fet aquest dimecres, 26 d'agost, al celler del Porró de Cubelles, de la família de Carles Pérez, un dels trepitjadors habituals que enguany no hi podrà participar per motius laborals. Rosa Fonoll ha destacat els elements museístics que conserva aquest celler de Cubelles, amb botes i fotografies dels avantpassats del municipi, tots ells vinculats a la pagesia i al món del vi, que formen part de l'espai i que posen en valor la història vitivinícola de Cubelles.
6: I un agraïment al Carles i a la seva família, a la Maria Dolors i al seu fill també Carles, per deixar-nos aquest espai per poder fer aquesta gravació, que em penso que és un celler que hi ha molts pocs a la comarca, crec que cap, o més enllà tampoc, i bueno, és molt adient a la pagesia, té moltes fotos dels nostres avantpassats que surten per aquí, i bueno, i té molts detalls, tot lligat a la pagesia. Moltes gràcies a la família i, bueno, i els esperem també allà, que el seu fill sempre ha trepitjat raïm fins ara. Bueno.
4: Una de les novetats d'enguany com a activitats prèvies a la Festa de la Verema arriba de la mà de la regidoria de Turisme i del projecte Beach Watching. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat que la voluntat és mantenir l'essència de la festa, però alhora oferir propostes diferents que permetin descobrir Cubelles des de nous punts de vista. Entre aquestes activitats programades per aquest diumenge 30 d'agost hi ha Cubelles des del mar, una sortida en vaixell des del port de Vilanova i la Geltrú fins a Cubelles, amb una parada davant la desembocadora del riu Foix i una cata de vins. La proposta ha despertat molt interès i les places es van exercir poc després d'anunciar-se. L'altra novetat és Entre el Foix i el Garraf, una activitat que combina un tast guiat de vins del massís del Garraf amb un maridatge de formatges i una visita guiada a la desembocadora del riu Foix. La bona resposta del públic ha fet necessari programar una segona sessió. Narcís Pineda considera que aquestes iniciatives permeten vincular el projecte del Beach Watching amb la Festa de la Verema i alhora ampliar l'oferta d'activitats adreçades al públic.
7: Anem fent habitualment, aquest any fem una cosa una mica més diferent, no? Hem fet un petit viatge amb una empresa que tenim contractada per fer activitats relacionades amb aquest projecte del Beer Watching que tenim des de Turisme, i aquest any hem fet, doncs, a través d'aquesta empresa un viatge veient la costa, veient el Cubelles des de la costa, no? I es acabarà fent amb una cata de vins amb aquest viatge que sortirà del port de Vilanova fins a Cubelles. Malauradament, tot des de que es va anunciar ja se n'ha esgaurit totes les places, I després també volem fer a la desembocadura una altra cata de vins que també ha sigut un èxit, que també s'han omplert i que hem tornat a obrir una segona cata per poder-ho potenciar. Això què ens porta? Això ens porta a dir doncs, que la gent vol fer coses diferents i amb aquest projecte, com et deia, del Beer Watching, i aprofitant que des de la Regidoria de Turisme fem la Festa de la Verema, doncs hem intentat introduir aquestes coses noves. No? A part d'això, doncs, hi haurà lo de sempre, els cellers que vindran, algunes full tracks, la música que ens acompanyarà i tot en qüestió doncs, l'homenatge que volem fer a aquesta Cubelles pagesa que ve de tants i tants anys, no?, a la nostra vila.
4: La Festa de la Verema mantindrà els cellers participants, la gastronomia, la música i els actes tradicionals vinculats a la pagesia cubellenca. Narcís Pineda, regidor de Turisme, també ha explicat que el programa segueix el format dels darrers anys, amb les activitats concentrades en una tarda de divendres i una jornada completa dissabte. Tota la informació de la programació la podeu trobar a cubelles.cat. Després de 2 anys de mandat, Cubelles es prepara per viure un dels moments més emotius del seu calendari festiu i cultural. Aquest dissabte 29 d'agost, la plaça de la Vila acollirà l'acte oficial de comiat de l'actual pubillatge cubellenc i la proclamació dels nous representants que agafaran el relleu de la tradició al municipi. L'esdeveniment posarà fi a una etapa de 2 anys en què el pubillatge actual ha representat la vila en nombrosos actes culturals i festius d'arreu del territori. Durant la jornada d'aquest dissabte, el poble podrà retre un reconeixement a la seva tasca i alhora conèixer les noves cares que assumiran el compromís de portar el nom de Cubelles arreu del país durant el pròxim mandat. La jornada començarà dissabte durant el matí, quan tindrà lloc les proves orals i escrites sobre cultura local i catalana a les candidates i candidats. El jurat encarregat de l'avaluació estarà format per representants de 3 entitats, Foment del Pubillatge Català, l'Hereu i la Pubilla de l'anterior mandat i representants municipals. En total s'escolliran com a màxim 8 representants repartits entre la franja infantil, Pubilleta, Dameta, Arauet i Fadrinet i la franja adulta, Pubilla, Dama, Hereu i Fadrí. Més tard, cap a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila serà l'escenari de l'acte oficial de comiat del pubillatge vigent 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel mandat 2026-2028. L'Ajuntament i les entitats organitzadores conviden tota la ciutadania a apropar-se per convertir aquest moment de comiat benvinguda i celebració de la cultura popular a Cubelles. El pubillatge de Cubelles fa balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. Pel que fa al pubillatge adult, que finalitza aquest mandat iniciat l'any 2024, està format per l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. Pel que fa al pubillatge infantil, també deixen el càrrec l'arauet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Càrceles. Precisament en una entrevista audiovisual realitzada aquest estiu aquí a Ràdio Cubelles, 3 dels membres del pubillatge infantil han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat doncs, els infants i joves a fer aquest pas i formar-ne part d'aquest nou pubillatge. Els 3 coincideixen que formar part del pubillatge cubellenc els ha permès descobrir una realitat que desconeixien i més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals han destacat també que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fet també noves amistats i a aprofundir en la cultura popular catalana. L'arauet Biel Pou explica que després d'haver estat anteriorment fadrinet va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegurava que el càrrec li ha fet entendre la importància del pubillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
8: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
4: Per la seva banda, la Dameta i Noa Llamas ha admès que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes al municipi, però aviat va descobrir també que implicava viatjar, compartir experiències amb altres poviatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
9: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
4: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destacava també que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia visitat mai i ampliar el seu cercle d'amistats.
10: No pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneix.
4: D'aquesta manera, el pobillatge sortint de Cubelles ha fet balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. El Consell Comarcal de Garraf impulsa Cubelles, un nou espai comunitari de benestar. Una iniciativa que, sota el lema «Ei, tu, sí, sí, tu», vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
11: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixin... volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una... arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
12: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no?, tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
4: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia, també coincidint amb les festes nadalenques es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
11: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, eh? És a dir, que sempre està benvingut qui vulgui. Vale? I també bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
4: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts, de 10 del matí a 2:15 de la migdia, aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou espai comunitari de benestar, amb sessions diverses. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per a les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
13: Estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, estar en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
4: D'altra banda, Xavier Pedro aborda també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
13: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs, abans sí que n'hi havia molta més, oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que hem causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
4: Per afavorir la conservació marina, des del GP, que recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
14: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
4: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
15: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio. I serem a les ones perquè estiguis a la guai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
2: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
4: Bona tarda, bona nit, benvinguts. Això és Ràdio Cubelles. Us parla Xavier Borré i això és el Cubelles no és ràdio. Estem ja a res, la setmana vinent ja comença el festival, el nostre festival Cubelles Noir, i com no podia ser d'altra manera, ens fem autopromoció. Així que en aquesta casa, Ràdio Cubelles, l'Àngel Fuster em va fer una entrevista a mi mateix i aprofitarem per tornar a reproduir-la.
5: I el Festival de Novel·la Negra del Garraf, el Cubelles Noir, ha estat presentat doncs, tot just en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles. Tot plegat, doncs, va ser ara fa uns dies, divendres passat, per parlar d'aquesta presentació i de tots els detalls d'aquest programa. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a Xavier Borrell, que és el comissari del Cubelles Noir a Cubelles. Benvingut, Xavier.
6: Hola, què tal? Com estem?
5: Com ha anat aquesta presentació que vau dur a terme, com dèiem, divendres a la Biblioteca Municipal de Cubelles?
6: Doncs molt bé, la veritat és que molt d'èxit de gent. Vam passar un parell de curtmetratges, teasers, que hem fet aquest any, la gent s'ho va passar molt bé, va ser molt engrescador, vam tenir sorpreses, i com sempre vam llegir el que és el programa del festival, les reflexions que volem fer de cada taula i una mica la llista de convidats.
5: Uh-huh. Les dates ja les teníem clares, un festival que es celebra durant 4 dies, del 27 al 30 d'agost, i que ha superat aquest decenni. Parla'ns primer de tot una mica de les novetats, no? del més destacat de cara a aquesta nova edició d'aquest 2026.
6: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no... El llibre que treien no era adient per la novel·la negra, però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre dels Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge el Ricardo Cupido, ell és un personatge que diguem rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, no es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosa de la Maza sobre el seu personatge Milo Malar, vindrà ell a xerrar, bueno, mils i milers de, no milers, però moltes taules comunes.
5: Molt bé, d'elles destacaves, no?, aquest homenatge a Eugenio Fuentes, que serà qui rebrà aquest premi honorífic a la trajectòria, en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra, i aquest seria un dels premis, no?, que otorga el Cubelles Noir, però sí. D'altra banda també heu donat a conèixer les nominades al premi a millor novel·la negra en català d'aquest 2026, si acaso faig jo repàs d'aquestes

0: nominades, Les orquídies del mal, de Núria Bacardit, Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades, Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon, i L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. Nominades al Premi Millor Novel·la Negra, però en castellà, del 2026, tindríem Fosca, d'Inma Pellegrín, Alma púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nika Brank. No sé si ho he dit bé. En tot cas... Val. Aquestes són les nominades. I en tot cas, què té d'especial aquestes nominacions, aquest premi?
1: Pues, molt bona feina. La veritat és que amb totes coincideix bastant el que és la defensa del medi, la gentrificació... Hi ha molta cosa sobre també part de la història. El bo que tenen aquestes novel·les, que són novel·les molt potents, sabem que les dones escriuen molt bé, sempre ho hem vist al festival i ho sabem, i en novel·la negra doncs, són novel·les molt directes i que tenen molta sortida i molta empenta, i a més aquesta estem molt contents perquè tres d'elles en castellà podran venir, la Marta del Riego, la Nika Brunke i la Susana Martí Girón, i també en català tindrem a l'Anna Segimon, que ens acompanyarà. I només podem dir que estem molt contents que el jurat té molta feina de llegir novel·les tot l'any i que ja per fi ha pogut donar les seves nominades.
0: Uh-huh. Enguany explicàveu que retreu homenatge també al cinema negre clàssic. Aquesta doncs, és una de les novetats. I heu presentat dos cartells que dieu doncs, dos cartells per una edició de pel·lícula. Parla'ns d'aquests dos cartells oficials.
1: Sí, perquè bueno, vam fer una mica la broma de que volíem que el nostre personatge, que és el Charlie Black, que és com inspirat amb el Charlie Rivel, però en versió novel·la negra, com que li volíem demanar permís per poder parlar de cinema, i llavors ell ja agafava i es disfressava del ric, el Humphrey Bogart de Casablanca, i llavors ell no ho entenia, però no sabia que veiem que és el Charlie, però ja pensa que és el ric, i ens va inspirar molt en això. Però és que llavors, paral·lelament, m'han dit, per què només podem tenir un personatge masculí si nosaltres som un festival molt dedicat a les dones? I llavors ens vam inspirar en crear el personatge de la pallassa Rita, inspirat en la Rita Hayworth Hilda, i hem volgut fer dos cartells, tant el Charlie Black com la pallassa Rita.
0: Uh-huh. 4 dies de festival i bé, no sé, la previsió de gent que heu pogut calcular, aquesta previsió que a vegades doncs també va bé, no?, per saber la gent que vindrà a Cubelles, si alguns es queden aquí a dormir, no sé, el que pot generar a nivell econòmic, no?, aquest festival també aquí a la vila.
1: Gent molta, perquè tenim totes les places disponibles que tinguéssim d'hotel, les tenim plenes ja. Tenim també restaurants ocupats. L'únic que sí que volem sempre, últimament, el puntal del festival és l'obra de teatre, perquè farem una representació de Casablanca amb el grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles, això el divendres a la nit. Dir a la gent que, si us plau, que vinguin per la tarda a agafar lloc a les taules i que es quedin una estona, que no vinguin només directament al teatre, perquè tenim un cert col·lapse. Només dir això, i la resta del festival, com sempre ja se sap, és un èxit total d'assistència, com vam tenir el dia de la presentació, entre 6 o 30 persones.
0: Hem de recordar que el festival doncs, té dos espais on s'anirà celebrant aquest Cubelles Noir, d'una banda la biblioteca mossèn Joan Avinyó i d'altra banda el centre social Joan Roig i Piera. És a dir, que cal consultar una mica el programa per veure doncs, això, no? on es faran aquests, no sé, aquests debats, aquestes presentacions, aquestes projeccions, clubs de lectura, taules rodones, teatre, com d'elles, i aquestes activitats participatives en general.
1: Sí, ja sabem que la biblioteca té una mica menys d'aforo que el centre social, però sí que té una sala de projeccions espectacular, super aïllada, que bueno, em dona molt de joc. I allà les taules de dijous, els divendres al matí, que són una mica més tranquil·letes, les fem allà i ens agrada fer cultura a la biblioteca, que és on s'ha de fer.
0: Uh-huh. En tot cas, ja la gent que vulgui prendre part i gaudir d'aquest Cubelles Noir, els emplacem a la vostra pàgina web, no? cubellesnoir.com, on podem veure aquest programa, no?
1: Sí, sí, i allà ho trobaran tot, a xarxes socials i a tot arreu que busquin. Només han de posar Cubelles Noir a Google i sortirà.
0: Doncs Xavier Borrell, en tot cas, més endavant ja anirem parlant més quan s'apropi el festival. De moment ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per atendre aquests micròfons als a Ràdio Cubelles i bé, doncs com dèiem, no? Seguirem parlant perquè el Cubelles Noir es celebra del 27 al 30 d'agost, encara queden molts dies, no? A un mes doncs, d'aquesta celebració ja heu presentat, com dèiem, doncs, aquests cartells, aquesta programació ja de manera més oficial.
1: Mm-hmm. Doncs res, així serà i estarem contents si tothom convidat a venir aquest any al Cubelles Noir, que és una setmana més tard, a veure com surt.
0: I tant, que sortirà bé. Moltes gràcies, Xavier, i seguirem parlant més endavant.

0: Doncs hem vist aquest lloc fantàstic per fer aquest vermut amb els companys del Tafaner. Mentre seguim aquí, seguim el grup Peixet, seguim el Passeig Marítim de Cubelles i toca tancar la setmana. Toca tancar aquesta setmana desitjant molt bona festa major a totes les cubellenques i cubellencs. I anem amb una entrevista que és el meu tercer any, s'ha convertit ja... Bueno, ells en porten molts més fent aquestes entrevistes. S'ha convertit en un clàssic de l'estiu. No podíem faltar aquí a l'estiu del mig-mig, un any més i encantadíssim de tenir-vos. Pedro Hache, director, Xavier Borrell, comissari del Festival Cubelles Noir. Què tal,
1: moltes
0: com esteu?
1: Gràcies. Molt bé, moltes molt gràcies bé, per convidar-nos.
0: No, no, per favor.
1: Un altre cop.
0: A vosaltres un altre cop.
2: I... Ara estem amb l'adrenalina a tope.
0: Ja. Clar, clar, clar. Ara ja esteu... Ara això ja, clar, més festa major, plena festa major, i d'aquí res ja arrenqueu.
1: Bueno, encara tenim uns dies, precisament, per poder acabar d'organitzar les poques coses que ens falten.
0: Està molt bé.
1: Però sí, sí, estem a tope, a tope, a tope.
0: Vale. Si hi ha algú que no hagi vist el mig-mig dels altres anys, molt malament, o algú que... Algun alienígena que aparegui.
2: Els podem recuperar, eh?
0: Podem recuperar, exacte. Tot això es pot recuperar. Igual que l'entrevista que vam fer també al Mongros Tonight, una de les primeres.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Què és el Cubelles Noir?
2: Cubelles Noir va néixer amb la... Diguem que quan... És un festival de novel·la negra, sí, ho direm, festival de novel·la negra, en què amb aquesta excusa parlem una mica de tot tipus de literatura. Està enfocat en... Sí, amb això, amb el thriller, la denúncia social, etcètera, etcètera. Però va néixer amb la possibilitat d'expandir una mica aquells festivals que s'estaven fent a Barcelona, Gijón, Madrid i poc més. Encara no hi havia festivals fora de les grans ciutats i vam dir anem a provar a veure si a un poble com Cubelles això funcionaria. Vam decidir fer-ho en temporada alta, en ple agost, perquè sabem que el poble està ple de molta gent i a més és un poble que el turisme és un turisme molt que ve de Barcelona, que li agrada molt el tema cultural, intel·lectual i tal. Va funcionar, vam tenir molts convidats, molt públic i ja portem 11 anys.
0: I ja portem 11 anys, que es diu, que es diu així rapidíssim.
1: Com,
0: eh?
1: Ja que no vol, com que no vol la cosa.
0: Sí, sí, com que no vol la cosa. I bueno, a més, creixent, no? És allò de cada any buscant maneres noves, cada any tocant, atrevint-se a tocar tecles noves.
1: Sí,
0: i, home...
1: això és el que intentem cada any. Una mica diferenciant-se d'altres festivals, n'hi ha uns quants de festivals de novel·la negra, intentem sempre fer alguna cosa diferent, donar-li una volta de rosca diferent perquè no sigui sempre el mateix. Lògicament acabem parlant de novel·la negra, acabem sí, parlant de literatura, però cada any pues, volem donar-li un toc diferent. L'any passat vam fer els 10 anys, que per nosaltres, jo no porto 10 anys, porto menys, però per nosaltres va ser molt important i precisament per continuar-nos mantenint hem de fer, doncs, pensar i donar-li a la olla per veure quines coses noves fem.
0: Òbviament. Doncs, entrem-hi. Quines coses noves tenim aquest any?
2: Sí, de fet, en 11 anys no vull dir que cada vegada fem coses diferents, sinó que sí que fem coses diferents, però és que l'actualitat ens supera.
0: Bueno, clar, clar.
2: Perquè
0: clar, clar.
2: Som novel·la negra, la novel·la clar, negra clar. És actualitat, és denúncia, etcètera,
0: sí, senyor,
2: etcètera.
0: Sí,
2: cada any hem parlat d'una guerra, per desgràcia.
0: Sí, sí.
2: Cada any hem parlat d'una guerra, però hem parlat de moltes coses. Ara ha arribat la IA i ens ha deixat a tots fora de joc. Per això aquest any vam decidir dedicar-lo al cinema negre clàssic.
0: Quan, ara, exacte.
2: Quan no hi havia IA, quan les coses es feien bé, els escriptors eren d'un nivell estratosfèric, els guionistes, tothom, i aquells diàlegs, aquella potència, aquells personatges. Estem encantadíssims perquè ho volem fer tot en blanc i negre, disfrutada d'aquella vida i donar-li una embrancida als nous autors que pensin en aquella època, no tot intel·ligència artificial, tot thrillers molt repetits, etcètera, etcètera.
0: Sí. Bueno, clar, al final hi ha una cosa de que... La globalització i tot el que comporta, no? Ja no només la globalització, sinó el dia a dia, les dinàmiques de com funciona tot el món, és tot molt ràpid, no? Ara, pum, i ara s'ha d'oblidar. Aleshores, això porta que es repeteixin molt, no? Fórmules de funciona, dona diners, sí. I la novel·la negra, justament, és el contrari, no? Que això ho he pres amb vosaltres, amb les entrevistes, i coneixem-vos i ficant-m'hi, que la novel·la negra és el contrari, no? És fer-se preguntes, és fer-se moltes preguntes, trobar respostes, i és el que deies, no? Molt relacionat amb la qualitat, al final.
1: I molt crítica social, també.
0: Molta crítica social.
1: O sigui, també això és una part molt important, les novel·les negres, sí, són novel·les, a més, que són molt ràpides, tenen molta acció, tenen crims, tenen de tot, però al final és molt important que tinguin la part del darrere de la crítica social.
0: Completament.
1: I nosaltres, precisament, amb això que comentava el Xavi, hem volgut tirar un pas enrere. Avui en dia la novel·la i la novel·la negra està molt relacionada pues, amb les sèries de televisió,
0: sí,
1: vull dir,
0: sí,
1: perquè avui en dia amb els true crimes és molt important, perquè o un true crime es converteix, una sèrie es converteix en novel·la, una novel·la es converteix en sèrie, i nosaltres hem volgut tirar cap endarrere, o sigui, anar a l'arrel, no? Vull dir, a l'arrel de les fonts de que el que avui són pues, sèries de thrillers, i per això fem aquest homenatge a lo que és el cinema negre clàssic.
0: Que, comparant el cinema negre clàssic, de què estem parlant, per exemple?
2: Nosaltres ens centrem molt en la persecució de la Black Lives, no? Que és allò que la gent que van perseguir perquè eren comunistes després de la Segona Guerra Mundial. L'Orson Welles va tenir els collons, perdoneu que estigui a la tele, de fer Ciudadano Kane, no? Que criticava el, no sé si és el Random Hearst o alguna cosa així. Li van dir de tot, li van intentar prohibir posar la pel·lícula als cinemes, tots els productors, ho va fer. Casablanca denuncia el règim nazi quan encara està a la guerra, estan a la guerra. Podríem dir mil coses, no? Gent que va haver de fugir, per exemple, el mateix Charles Chaplin va haver de fugir perquè estava acusat de comunista.
0: Sí.
2: Tot això, tota aquesta gent que es va atrevir, la necessitem, li volem fer un homenatge i necessitem autors atrevits. Sabem que ara, tot i que no... La censura no és pública, també hi ha censura. Bueno, i ho volem denunciar.
0: S'està veient ara, no? Amb més poder que té l'establishment dels Estats Units, no té ningú. I ara, això, no? D'una reivindicació social o d'una contracultura, han sortit dos de les pel·lícules més importants de la història de Hollywood, no? Ara deies Casablanca i Ciudadano Kane. Jo crec que són cims, no? Pràcticament de...
1: Però, bueno, això no deixa de ser i que no ens oblidem el focus, això només seria l'escenari en el qual col·locarem el festival, no? Perquè al final lo important són els escriptors actuals, el premi que li donarem a la trajectòria d'un escriptor de novel·la negra i sobretot els premis que donem cada any a dones, tant en català o en castellà, de novel·la negra, descrites durant l'any 2025. Això no ho tenim que perdre de vista, això al final és l'escenari en el qual volem col·locar aquest festival, precisament per diferenciar-nos, per fer coses diferents, per fer taules diferents, parlar de coses diferents, però que no s'oblidem que tindrem primeres espases i els millors escriptors, alguns dels millors escriptors de novel·la negra del moment.
0: Anem ara això, al dia a dia del festival, no? Anem una miqueta al dia a dia. Com funcionarà el festival aquest any?
2: Això sí que és una fórmula que sabem que funciona i no la toquem gaire. El primer dia i mig ho farem a la Biblioteca de Cubelles, on aprofitem, perquè tenim una sala que està molt bé per projectar, etcètera, etcètera. Projectarem un curt d'una noia que està molt premiada, es diu Rocío Juárez, es veu que està tenint molt d'èxit. I també projectarem el primer capítol de Ciudades Sombras, que és la novel·la de Los Crímenes de la Pedrera, del Arosé de la Maza, que vindrà l'autor a comentar-lo.
0: Ah, molt bé.
2: I és un tema molt interessant perquè ell, paral·lelament, està veient com el seu personatge evoluciona en la pantalla i està escrivint sobre el seu personatge. I és un tema que no el porta, no vull dir que no el porta bé, però que ell mateix, o els mateixos lectors, tenen dubtes de qui és el veritable dels dos, no? El verdader. És un tema molt interessant per xerrar.
0: Que bo.
2: Convidem a la gent a que vingui a aquesta xerrada. I tenim els temes, perquè el nostre premiat, l'Eugenio Fuentes, porta molts anys com un detectiu, es diu Ricardo Cupido, i ens fa molta gràcia que ell no viu a una gran ciutat. Viu a un poble de Sòria i a partir d'aquí desenvolupa les seves investigacions. I bueno, ja té la teva, però la que vulguis i més.
0: Ostres, que bo. Clar, també és un punt de trobada literari en aquest sentit. I de, clar, vull dir, hi haurà molta gent, suposo, que a partir del programa, no, dels escriptors i escriptors que trobaran, de cop coneixeran històries, coneixeran maneres d'escriure, coneixeran novel·les, que serà, epa, sí, esto pa mi.
1: Sí, sí, precisament aquesta és la idea, no? I a més intentem sempre que fer les taules, que les taules no sigui una presentació del llibre de torn, de l'escriptor de torn. Anem buscant temes pues, que tinguin que veure amb les novel·les que han escrit, lògicament no seran temes que els siguin aliens, però volem precisament que es creïn una sèrie de debats i que la gent vegi els escriptors de manera diferent. Molts potser ja han llegit la seva novel·la, però volem saber què pensa sobre aquest tema o com enfoca aquest tema, i això realment és el que fa interessant. Fer presentacions, cadascú parli del seu llibre, que també, lògicament, al final cadascú té que fer la propaganda i té que escombrar cap a casa seva del seu llibre, però que no se centri el festival amb això, sinó en parlar amb diferents temes.
0: També suposo que els escriptors i escriptores troben aquí un espai una zona de confort, no un espai molt seu, que sempre, vull dir, al final qualsevol festival busca aquesta zona de confort, però aquí troben aquest espai, aquesta cosa més única, no? I suposo que t'hi pots apropar d'una manera diferent que si vas a una presentació o a un centre comercial a Barcelona, diguem.
1: Sí.
2: Tots els que venen surten dient que estan encantats amb la familiaritat del Cubelles.
0: Que bé.
2: És una cosa que això no ho perdrem mai, encara que fossin els Oscars o no sé què, la familiaritat sempre existirà, sempre estarem amb ells, parlarem amb ells, sortirem a fer una copa amb ells, i comentarem, perquè a fi de compte els organitzadors també som escriptors o lectors i tal, som molt fans de la gent que ve, ens agrada estar amb ells, que els comentin, fira de llibres, ells també, hi ha escriptors que contacten amb editorials, amb agències, venen agències a pescar aquí al Cubelles Noir, a profunditzar, hi ha gent que ve a aprendre a escriure, aprendre a conèixer els seus ídols, a veure què ha d'elegir. Molt bé, és la festa de la literatura, tal qual.
1: Sí, a més, volem, a més, sempre ho fem, sempre fem dinars i sopars, també, que estan oberts a tothom. A venen els escriptors, amb les seves companyans o parelles, qualsevol persona que es vulgui apuntar en aquest dinar pot dinar i pot aprofitar, doncs, per al millor un escriptor que li agrada, doncs, estar dinant amb ell, xerrant de, doncs, de qualsevol tema. No? I això és el que volem, que no es perdi mai, tant fem dinars, fem sopars, precisament, doncs, per crear aquest ambient, no? De que la gent, tant els escriptors els encanta també de trobar-se amb els seus lectors. No? Llavors, aquest és el clima, i clar, la majoria d'escriptors diuen, hòstia, s'han passat de conya, no? Clar. Perquè no és arribo, presento el meu llibre i me'n vaig, sinó crear tot aquest ambient, no?
0: Que bé, que bé, que bé. Doncs escolteu, Xavier, Pedro, gaudiu moltíssim del festival. Tothom de la comarca que vulgui venir també, desitgem des d'aquí que gaudiu moltíssim. Bueno, convidem a tothom que vingui,
2: sí,
0: també.
2: I recorda, Àlex, que hem parlat que després del Cubelles Noir tenim un nou projecte, sobretot molt present a l'idioma català, i la novel·la negra, i parlarem si el festival acaba el 30, a partir del 31 d'agost comencem a parlar.
0: A partir del 31, tu i jo hem de quedar un dia i tramitar cosetes. Molt bé, tant de bo ho puguem explicar ben aviat, això.
2: Vinga,
1: molt bé, perfecte.
0: Xavier, Pedro, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, que vagi bé.
0: Re, família, acabem.
3: Cubelles Noir Ràdio, i serem a les ones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
4: Mundial?
3: Universal.
4: En tots els idiomes?
3: El que faci falta.
4: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
5: Doncs recordeu, Cubelles Noir, del 27 al 30 d'agost, el Festival La Novel·la Negra del Garraf. Estarem allà per tots vosaltres per portar-vos una sèrie d'autors molt, amb molta qualitat, i us esperem. Això serà a la biblioteca el divendres 27 tot el dia i el dissabte 28 pel matí i per la tarda tot al centre social. Vinga, ens veiem. Us ha parlat Xavier Borré. Això és Cubelles Noir Ràdio. Adeu.
3: Cubelles Noir Ràdio. I serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
4: Mundial?
3: Universal.
4: En tots els idiomes?
3: El que faci falta.
4: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
6: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: A Cubelles, bar restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar restaurant L'Armengol.

0: Tot el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui continuarem la sèrie en què parlem de músiques per fer l'amor. En els programes anteriors hem escoltat cançons que preparen l'atmosfera i que, recordeu, que vam dir que hem d'intentar aconseguir fent un crescendo de ritme i sensualitat.
0: Doncs en aquesta línia, avui seguirem apujant mica en mica la força del foc per assegurar que fem augmentar el xup-xup fins que arribem a les primeres etapes d'ebullició cap al final del programa d'avui.

0: Fever és un dels temes més versionats i deu ser perquè té un atractiu especial. És un tema compost per Otis Blackwell l'any 1956 i que qui el va gravar primer va ser en Little Willie John. I després han vingut múltiples versions, entre les quals destaquem les de Elvis Presley, Madonna, Bonnie M, Christina Aguilera, Michael Bublé o també Beyoncé, entre molts altres, eh?
1: La que escoltem és la versió de Peggy Lee, que va iniciar la seva carrera cantant a la ràdio amb l'orquestra de Benny Goodman i va consolidar una exitosa carrera que va fer que fos considerada la reina del pop nord-americà. Va compondre més de 250 cançons i en va gravar més de 1.000, entre les quals aquesta versió de Fever, que és segurament una de les més sensuals de totes.

0: La segona cançó d'avui ens la porta Roberta Flack amb el títol de Feel Like Making Love, o sigui, em sento com fent l'amor. I a la tornada afegeix Amb tu.
1: De la Roberta Flack també podríem haver escollit un altre tema igualment sensual, Killing Me Softly with His Song. Però la que escoltem ens ha semblat més adient als nostres propòsits, és a dir, aconseguir augmentar aquell xup-xup que dèiem la setmana passada, ja que afegeix a la melodia un text amb moltes i prou clares referències a les carícies i el desig que aquestes generen.

0: Ens tornem a trobar amb en Marvin Gaye, a qui ja vam escoltar en el primer programa d'aquesta sèrie. Ara és el tema Sexual Healing i no cal saber gaire anglès per imaginar-se que de què toca el tema.
1: Mm-hmm. El títol traduït vol dir curació sexual. I ja al començament de la lletra diu clarament: estic calent com un forn. Tornem a tenir un d'aquells temes que ens permeten moviments més rítmics al mateix temps que contínuament podem fer referències al contingut de la lletra. I tot plegat amb una durada, una altra vegada, relativament llarga, 4 minuts. Ja deu ser allò que dèiem. Els compositors saben que en aquestes situacions no podem anar amb presses.

0: Però, tot i que no és bo d'anar amb presses, tampoc hem de permetre que les coses no quedin del tot clares. No fos que perdéssim l'ocasió.
1: Sí, sobretot, que no se'ns escapi el tren.
0: Exacte.
1: Cançons com la que escoltem d'Ellie Goulding ens poden ajudar, perquè a part de l'evident sensualitat de la veu d'aquesta cantant britànica que l'any 2015 publicava aquest tema i afegeix una lletra tan explícita com la de la tornada. Què diu això, Xavier?
0: Doncs diu: estima'm com tu ho fas, toca'm com tu ho fas, què estàs esperant?
1: Res, res.
0: No?

0: És un parer personal, però potser les veus femenines acompanyen millor segons quins moments. Per això, entre les múltiples possibilitats existents, en portem algunes perquè pugueu escollir.
1: Si abans era Ellie Goulding, ara és Beyoncé interpretant Crazy in Love, amb un estil molt més intens i rítmic que ens pot anar bé si necessitem despertar una mica els nostres sentits. O els de la nostra parella, qui sap.

0: Continuem amb veus femenines, doncs, i en aquesta ocasió és Shade, amb un clàssic Sweetest Taboo, que textualment és el tabú més dolç, que aquesta banda anglesa van publicar l'any 1985, un any després del seu primer àlbum, aquell altre que contenia Smooth Operator, que també podria ser un bon tema per la fase en què ens trobem.
1: I tant que sí. Però hem escollit aquest Sweetest Taboo una vegada més pel que té d'insinuant la seva lletra amb aquesta petició contínua de la cantant demanant que li donin aquest tabú més dolç, que no cal gaire imaginació per sospitar que es tracta d'allò que tots esteu pensant, eh?
0: Segurament.

0: i un tema una vegada més en veu femenina. En aquest cas és Madonna i el tema es titula Eròtica, igual que l'àlbum en què està inclòs.
1: En aquest cas, a més d'escoltar la cançó, us recomanem que veieu el vídeo oficial de promoció, que està publicat a YouTube, i en què apareix la Madonna en múltiples i molt diverses situacions eròtiques, que inclouen sexe en un despatx o a la platja, dominació, balls eròtics i, naturalment, postures més que explícites.
0: Tot un catàleg que pot ajudar a inspirar-vos en un moment de manca d'idees.

0: Segurament alguns heu reconegut la banda sonora de L'últim tango a París, una pel·lícula que en el seu moment va revolucionar les sales de cinema i va generar molts viatges organitzats a Perpinyà,
1: i tant,
0: que era el lloc més proper on l'any 1972 es podien veure aquest film eròtic dirigit per l'italià Bernardo Bertolucci i que protagonitzaven Marlon Brando i Maria Schneider.

0: Per si els vostres gustos es decanten més cap a temes més moguts, amb més marxa, també us podem proposar aquest Miss You, de The Rolling Stones. Té passatges en què canten sense lletra i són els que potser tenen un major atractiu des del punt de vista de crear un entorn favorable.
1: Aquest tema, publicat l'any 1978, va ser considerat com un tema disco en el seu moment. I això era així perquè té una de les característiques distintives d'aquest estil: el fet que el bombo de la bateria executa un ritme constant, sonant a cada temps dels quatre que té el compàs.
0: Clar que aquest ritme constant també és útil per a altres activitats que van més enllà del simple ballar.
1: Imaginació.

0: Seguim en la línia de cançons que són al mateix temps aptes per ballar, però prou rítmiques perquè no es refredi l'ambient. En aquest sentit, podem aprofitar aquest tema d'Al Green titulat Lay Down.
1: En aquest cas, la lletra simplement declara l'amor del cantant i demana que la parella el correspongui i que es prengui el temps que sigui necessari per arribar-hi.
0: No hem de buscar cap segon sentit a la lletra, perquè no hi és. El Green es va ordenar pastor de l'església després que la seva xicota se suïcidés.
1: Vaja.
0: I les seves lletres parlaven d'amor, però sempre un amor net com una patena.
1: Molt bé, doncs acabarem el programa d'avui amb dos temes gairebé oposats completament. La primera, una cançó molt calmada per una ocasió molt romàntica. Escoltem-ne l'inici.

Aquest que estem escoltant és Chris Isaak interpretant Wicked Game, un tema en què es contraposen una melodia molt romàntica i fins i tot podríem dir que sensual amb una lletra pessimista i desil·lusionada.

0: Ja el títol significa joc malèvol, i a la tornada es repeteix la frase «No vull enamorar-me de tu». Malgrat això, hem de reconèixer que si no prestem gaire atenció a la lletra, o gens, com molt sovint fem, la melodia és molt agradable i sensual.
1: I per acabar, anirem a l'altre extrem, a un tema que de ben segur reconeixereu amb els compassos inicials i que tothom associa a una determinada pel·lícula.

0: Aquest tema és més que un clàssic i l'hem escoltat moltíssimes vegades, però no per això deixa de ser efectiu. L'intèrpret és Joe Cocker i la pel·lícula és 9 setmanes i mitja. La cançó You Can Keep Your Hat On.
1: L'escena en què sona aquest tema és l'estriptease a contrallum de que la Kim Basinger fa mentre el Mickey Rourke s'ho mira. Per si el record de l'escena no és suficient, la lletra comença dient: treu-te l'abric ben poc a poc, treu-te les sabates i treu-te el vestit, per acabar afegint la línia que s'ha convertit en el títol de la cançó: pots deixar-te el barret posat.
0: Us deixarem gaudint d'aquest tema fins la setmana que ve, en què reprendrem aquest llistat de temes per fer l'amor. No ens deixeu sols. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Quiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs avui acabarem el repàs als èxits de 1974, revisant aquells temes que més temps es van passar al capdamunt de les llistes de los 40 principales o el Billboard nord-americà.
0: I començarem amb una de les bandes que van aconseguir situar dos temes en el primer lloc de los 40. Es tracta de la banda de Suzy 4. La setmana passada escoltàvem Devil Gate Drive i avui comencem amb 48 Crush.

0: Suzy 4 és el nom artístic de Susan K. 4, la cantant, baixista i líder de la banda que portava el seu nom.
1: Va construir una notable excepció en la seva època pel fet de ser una de les poques dones que lideraven una banda de rock dur i que al mateix temps n'eren la cantant i la baixista.
0: Amb aquest tema que escoltem, 48 Crash, es van instal·lar a la primera posició de los 40 i s'hi van quedar un parell de setmanes que, sumades amb la del Devil Gate Drive, que escoltàvem la setmana passada, en van ajuntar 3 en total.

0: També The Sweet va ocupar la primera posició de les 40 principals durant 3 setmanes, però ells amb un únic tema, Ballroom Blitz.
1: Aquesta cançó té una interessant història al seu darrere. El títol, Ballroom Blitz, que vol dir caos o merder, a la sala de concerts, i a la lletra reflecteixen uns fets reals que van viure els mateixos components de la banda.
0: El mes de gener de 1973, en un concert de The Sweets a Kilmarnock, a Escòcia,
1: això és Escòcia, sí. Sí.
0: Es va produir enfrontaments i baralles entre diferents faccions del públic assistent.
1: Aquests incidents van acabar obligant els membres de la banda a fugir de l'escenari, on el públic llançava cadires i altres objectes, i marxar del concert, naturalment. Per tant, aquest es va haver de suspendre.
0: Sí, i poc més d'un any més tard, aquest Ballroom Blitz, el relat d'aquells fets, els va arribar a la primera posició de les 40 principals. Mira, potser va valdre la pena aquell ensurt que van tenir, no?
1: Potser sí.

0: amb The Sound of Philadelphia, interpretat per MFSB. Obrim l'apartat dels temes que van estar-se dues setmanes al capdamunt del Billboard. Cosa estranya per un tema eminentment instrumental com ho és aquest.
1: El nom del grup, MFSB, són les inicials de Mother, Father, Sister, Brother. Però això no ens ha de confondre, eh? Ni eren quatre, ni tenien relacions familiars.
0: Vaja, vaja, vaja. Doncs bé, en realitat eren un grup de músics de sessió, d'aquells que estan en nòmina d'una productora i acompanyen a diversos artistes en les seves gravacions. El seu nombre variava d'una gravació a l'altra en funció de les necessitats de cada peça.

0: Escoltem ara Rock Your Baby, interpretat per George McRae, que fins a la publicació d'aquest tema no era gaire conegut, però que gràcies a aquesta cançó no només es va mantenir dues setmanes líder al Billboard, sinó que a més va aconseguir un èxit mundial.
1: Rock Your Baby és considerada una de les primeres peces que iniciaven el camí de la transició a l'R&B cap a la música disco, en bona mesura degut a l'ús que George McRae va fer de la bateria electrònica per marcar el ritme suau, però constant, que es manté al llarg de tota la cançó i que és el que feia omplir les pistes de ball.

0: També Billy Swan va encadenar dues setmanes liderant el Billboard amb la seva cançó I Can't Help, una cançó que va ser el seu únic èxit destacable. Raó per la qual crec que se'n podria qualificar com de One Hit Wonder.
1: Segur que sí. Doncs bé, Billy Swan era un cantant de country que a partir d'aquell únic èxit va continuar la seva carrera, sobretot com a compositor per a altres artistes i també com a músic d'estudi.

0: Entrem ara en el grup de temes que en 3 setmanes van mantenir-se aquell any 1974 al màxim de temps encapçalant el Billboard.
1: I comencem amb John Denver, que va sumar les 3 setmanes entre dues cançons. La primera es titulava Sunshine on My Shoulders i s'hi va estar 2 setmanes, mentre que aquesta que escoltem, Annie's Song, només se n'hi va estar una de sola.
0: Aquest tema John Denver el va dedicar a qui era la seva dona en aquella època, la Annie Martell. I sembla ser que la va escriure durant el trajecte d'una pujada d'un telefèric d'esquí.
1: Carai.
0: O sigui, va ser en qüestió de 10 minuts.
1: Mira, això és una cançó ràpida.
0: Sí, sí, el xicot va aprofitar el temps.

0: much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die.
1: Aquest va ser un altre dels temes que van ocupar la primera posició del Billboard durant 3 setmanes. Es tracta de Terry Jacks interpretant Seasons in the Sun.
2: Aquesta és una adaptació d'una cançó francesa de Jacques Brel i titulada Le Moribond, que tenia originalment una visió, diguem, molt més irònica i fosca, sobretot.
1: Sí, està clar, ja des del títol, Moribond. Jacques en va suavitzar el to, fent-lo més sentimental i accessible i convertint-la en un comiat d'amics, cosa que es fa evident quan la lletra diu allò de «Adeu, amic meu, és

0: També trobem dalt de tot del podi a Paul Anka amb aquesta balada pop titulada Having My Baby, que va interpretar fent duet amb Odia Coates.
1: No era aquesta la primera vegada que Paul Anka arribava al capdamunt del Billboard. Ja ho havia fet en diverses ocasions a final de la dècada dels 50 i inicis dels 60, la qual cosa fa evident la durada de la seva carrera i que sempre va anar acompanyat d'èxits.

0: Passem ara a parlar del podi dels 40 principals, on Roberto Carlos va quedar en tercera posició en nombre de setmanes amb el títol de La Distància, mantenint-se nou encapçalant la llista de vendes.
1: Molt bé. Doncs moltes de les balades de Roberto Carlos van ser traduïdes i interpretades per ell mateix en diversos idiomes, sobretot el castellà, la qual cosa en va incrementar, naturalment, el nivell d'èxit.
0: En aquest cas, però, la que hem estat escoltant és la versió original de Distància, en portuguès. Una de les paraules que més podem escoltar és saudade, que vol dir nostàlgia, que és precisament el que Roberto Carlos transmet en moltes de les seves cançons, i en particular en aquesta.

0: en el segon graó del podi, havent ocupat el número 1 dels 40 durant 11 setmanes, tenim a Juan Pardo amb el tema Conversaciones.
1: L'any 1974, Juan Pardo ja es trobava a l'etapa de maturesa de la seva carrera, que havia passat per ser membre de Los Brincos i també posteriorment del duet Juan y Junior.
0: A més de cantant, ha sigut compositor i productor i un dels primers artistes espanyols a mantenir el control complet de la creació de les seves cançons, desenvolupant totes les tasques al llarg del procés creatiu.

0: en el primer lloc de la classificació dels èxits de 1974 hi trobem Mocedades i aquest tema titulat Tómame o Déjame, gràcies al qual es van mantenir en la primera posició al llarg de 12 setmanes.
1: Musicalment, aquesta cançó està en la línia del mític Eres tú, amb harmonies vocals molt cuidades, mentre que la lletra és una manifestació de rendició i de submissió de la protagonista enfront de l'espòs infidel.
0: Aquesta és una posició que potser actualment no seria rebuda amb un grau d'acceptació com ho va ser l'any 1974, Però sigui com sigui, va ser el major èxit d'aquell any a la llista espanyola. I amb ells us deixem fins la setmana que ve, en què començarem un tema nou.
1: Sí, Javier, però això serà la setmana que ve.
0: Exacte.
1: Mentre, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. I avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Irina Roca i a la Marta Reventós per parlar de l'Espai Comunitari de Benestar. En tot cas, és un espai comunitari, una acció del Consell Comarcal del Garraf. Primer de tot anem a presentar-les. Benvingudes a totes dues, Irina i Marta.
2: Hola.
3: Hola.
0: Què tal? Bé. Bé, doncs avui parlem d'aquest espai comunitari de benestar que rep el nom de Ell, Tu, Sí, Sí, Tu, no? Heu fet com un eslògan, com un lema i un cartell que, bé, quan el mires és el primer missatge que trobem. Irina, en tot cas, d'on neix la proposta de crear aquest espai comunitari de benestar? I bé, també segona pregunta que us ha fet veure que era necessari crear aquest espai per trobar-se o per fer xarxa.
2: Vale. Doncs bé, la proposta sorgeix de l'evolució dels anteriors grups de dol migratori, vale? I vam veure que les persones no necessiten només elaborar un dol, sinó que és també tractar una patologia i submergir-se en el país d'acollida adquirint habilitats per la vida quotidiana. És a dir, que ens va fer veure la necessitat d'abandonar una visió centrada en la carença per passar una visió de competència, salut i pertinença.
0: Uh-huh. I des de la

0: que pot trobar una persona en aquesta xarxa que potser no troba en el seu dia a dia.
1: Clar, és molt més que conèixer gent, vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixin, o sigui, volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic. És l'objectiu principal, és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
0: A nivell ja psicològic, no? Parlarem també amb la Marta, perquè, clar, per què sentir que formen part d'un grup o d'una comunitat? Creus que això pot ser important pel nostre benestar emocional?
2: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres.
0: Per tant, doncs, és molt humà, això. Doncs, sí, és una cosa natural.
2: Totalment natural. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuda, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
0: Una de les novetats és que l'espai s'obre a tota la ciutadania. Per què és important que persones amb procedències, edats i experiències diferents comparteixin aquest espai comunitari de benestar?
1: Bueno, perquè el que ens uneix, com sentir-se sols, canvis vitals supertranscendentals, les pèrdues, o sigui, la necessitat de començar de nou, crec que tothom o alguna generació de les nostres ho ha hagut de viure. I és un espai molt vincular a través d'aquestes experiències personals i col·lectives, no? I llavors crec que tot això és molt més important del nostre origen, d'on venim, sí? I creem amb aquest grup la necessitat de trobar aquest punt en comú que ens faci veure que realment tots som molt més iguals del que ens pensem.
0: El que ens uneix pot ser més important que el nostre origen, és a dir, la societat, els canvis vitals, les pèrdues, la necessitat de començar de nou, tots aquests ingredients a nivell psicològic, no? Compartir aquestes experiències amb persones diferents a nosaltres ens pot ajudar també a sentir-nos menys soles?
2: És important, no? Tothom té un problema o tothom té una necessitat o un espai on la necessitat de compartir, de saber explicar. Què és l'avantatge de fer-ho o el punt comú que tenim totes les persones, independentment, com deia la Irina, d'on procedim, no? És que tothom ha passat per les mateixes experiències de la por, de la ira, de la nostàlgia, de la tristesa. Tot això es pot compartir, posar diferents paraules. I potser no són les mateixes problemàtiques, però sí que l'abordatge, l'afrontament d'aquestes necessitats o aquests punts que tenen, es poden trobar el punt comú de com ho poden fer, no? Com es poden sentir, comparteixen el sentiment. Encara que tu vinguis d'un país diferent al meu, tots hem patit por, no? I ens pot veure el punt que podem tenir en comú és com l'afrontem, no? Em pots ajudar tu de com ho puc veure jo, no? Diferents punts de vista, de com es perceben. Les edats ens ajuden a que cadascú ho ha fet des de la seva experiència. Igual una persona jove pot aportar igual que una persona més gran, no?
0: I per tant, doncs, les experiències de tothom és tornar a començar, és entendre, potser?
2: Sí, és entendre i construir.
0: I construir.
2: I construir, sobretot aquesta part de construcció, que tots tenim un punt en comú, que són els sentiments.
0: Molt bé, del que em passa, el que podem compartir. Entenc que no es tracta només de parlar de problemes, no? L'espai també vol posar en valor les capacitats, les experiències i els coneixements de cada persona. Què pot aportar una persona al grup? Què és el que pot aportar? Encara que sigui ella qui inicialment pensi que necessita ajuda. Què pot aportar?
2: Pot aportar moltes coses, tothom aportem coses. Escoltant ja aportes, no? La teva

0: presència aporta. Quan ja et sents la confiança i ja pots compartir, també aportaràs, tothom aporta. No? No només has de fer algo transcendental com a per aportar, no? El que passa és que ens pensem que les coses han de ser molt importants o molt, no. Hi ha petites coses que hi aporten.
1: Encara que no ens ho sembli, vols dir?
0: No som conscients moltes vegades, no? Busquem allò gran quan les coses petites són les importants, no?
2: Sí, i també remarcar que en aquest grup l'hem trencat molt amb la jerarquia clàssica entre professional i usuari, perquè realment per fomentar un suport mutu i de lideratge compartit, perquè, ja et dic, o sigui, un participant pot aportar X que nosaltres no haguéssim pogut il·luminar els altres amb aquesta aportació. Sí, i crec que això és algo molt bonic d'aquest grup i de la multiplicitat d'experiències que hi ha arrel d'uns inicis tan diferents a cada persona, no? Perquè hi ha un origen diferent o hi ha unes dinàmiques socials diferents, polítiques diferents, estructures completament diferents. I aleshores potser ens il·luminen la persona que tenim al costat, no? Amb una resolució de conflictes que ha tingut i que nosaltres no se'ns hagués ocorregut mai.
1: Perquè vosaltres sempre esteu presents, sempre. Vosaltres dues, les dues, eh?
2: Sí, acompanyant el grup.
0: Sí, sí, sí. No, i van tenir una experiència amb el grup anterior.
2: Sí.
0: Quan una de les coses que ens van donar compte, no?, que va sorgir, ja teníem aquesta idea, però que ens va donar més força, és que estàvem amb el grup i va donar la casualitat que van coincidir, no?, en grups d'activitats, com els arts, no?, feien alguna cosa així, i eren gent de diferents punts d'Espanya, no? I això va fer que ells també van començar a parlar entre ells, el grup de dol migratori amb la gent.
2: Feien alguna cosa de cosir.
0: Sí, feien una activitat. Sí. Hi havia gent de gallega, no? I llavors aquesta senyora va compartir pues, que ella també se sentia diferent, no? I doncs clar, va ser com compartir, escolta'm, llavors clar, el grup de dol migratori va dir, ostres, jo també vinc de fora i aquí hi ha gent que també comparteix aquest dol.
2: I allà se'ns va il·luminar la bombeta. Sí, allà va ser com un, ostres... Sí. Grup de costura era, exacte, sí. Que es fa al Centre Violeta.
1: Per tant, doncs, no hem de veure les persones com a usuàries, sinó com alguna cosa més, no?
2: Uh-huh. Sí, sempre.
0: Sempre aporten, eh? Aprenem molt. Hem après moltíssim.
2: Sí, moltíssim.
0: De veritat, eh?
1: Com serà anar-hi? Una mica també perquè es faci una mica la idea, no? Heu fet aquesta crida, hi ha diferents missatges, no? Però com serà anar i formar part d'aquest espai comunitari de benestar?
2: Doncs és un grup obert a tothom, com ja estem dient, obert a totes les edats, obert a qualsevol persona que estigui, bueno, que estigui residint a qualsevol dels municipis del Consell Comarcal, que són Cubelles, Olivella i Canyelles, ¿vale? Ja que és una aportació del Consell Comarcal. I el programa començarà el 22 de setembre, amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, eh? És a dir, que sempre està benvingut qui vulgui. Vale. I també bueno, ens hem trobat en sessions anteriors l'any passat que degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
1: Val. Anem a dir el més important, no? Perquè es diuen les dates, del 22 de setembre al 15 de desembre, serà els dimarts, no?
2: Els dimarts, els dimarts de 10 a 11 i mitja.
1: I el lloc?
2: Sí, a la biblioteca de Cubella.
1: Per tant, és un espai també on es mou molta gent, que això també pot fer que la gent s'enganxi, no?
2: Esperem.
1: És a dir, que de dir, el boca a orella a vegades funciona molt bé, no? Potser no, un no s'atreveix, veu, no? El grup, no? Què estan fent, no? Aquesta curiositat.
2: Exacte. I que si veieu un cartell que diu ei, tu, sí, tu, amb unes quantes bafarades de... Bueno, el que ens podem trobar dins del grup, no? Com et sents sol, sola, vols compartir experiències, només jo em sento així, vius amb el pilot automàtic... Bueno, ho hem fet la Marta i jo a nivell molt bàsic per poder crear com una atracció, no?, la persona que ho llegeixi. I, bueno, no explica molt el que s'hi trobarà. Per això volíem fer també aquesta petita entrevista aquí a la ràdio amb tu, però sí que intentem que copsi l'atenció, no? Perquè també estem molt, molt líquid a nivell social i d'informació, que si hi ha molta lletra la gent tampoc s'ho llegeix. Llavors la idea era com que s'interessin i que vinguin.
1: Són missatges molt, molt directes, no? Exacte. Qui no se sent sol o sol alguna vegada o pensa, només sóc jo que em sento així, és que són missatges vostres, no? El compartir experiències, ganes de compartir potser coses nostres, no?
0: Clar,
1: que ens passen, no?
0: Sí, a part d'experiències, clar que treballarem moltes coses, no?
2: Exacte,
0: el que farem és la necessitat, quan observem, tant la Irina com jo, la necessitat que observem, valga la redundància, amb el grup, així ens anirem adaptant. Sí que hi ha una línia, no? Hi ha una estructura ferma, perquè és la idea és construir eines perquè d'un cop marxin, la finalitat d'això sigui que ens han vist, han viscut, han compartit, però també s'han emportat coneixement, no? Que és el més important. I el coneixement que intentem que s'aportin és el més bàsic, no? Com solucionarem els problemes del meu dia a dia, no? Com des d'on em comunico? Uh-huh. Perquè a vegades ens pensem és que no faig vincle amb la gent, bueno, és que des d'on, no, t'estàs comunicant. Tot això es parlarà tot allò que tinguem estructurat, però a part totes les necessitats que tinguin de manera immediata i que vulguin compartir, no?
2: Uh-huh. És a dir, que hi ha unes 12 sessions molt estructurades amb la... que ens ho hem currat a sac, jo, parlant clar. Però sí que és veritat que com que tenim un grup obert, llavors estarem molt obertes a flexibilitzar aquest calendari o flexibilitzar aquesta idea d'actuació que tenim amb les persones. Que això també com demostra que aquí, pues...
1: Hi ha feina al darrere,
2: eh? Hi ha feina al darrere, sí. També farem venir persones externes a nosaltres dues, professionals que faran tallers d'art-teràpia i de... un taller del floral per fer un centre de taula de nadalenc. Però sí.
1: Per tant, hi haurà activitats, eh? No és només conversa ni compartir experiències.
2: No, i que són molt canyeres, vull dir que les sessions seran molt divertides.
1: Molt divertides, eh?
0: Sí.
1: Molt dinàmiques.
0: Són molt dinàmiques i a part es treballa, la psicologia es treballa des de tots els àmbits. Per tant, és una manera de que hi ha gent que no estigui tan oberta, no? De dir, jo no he anat mai a una sessió psicològica. No és una sessió psicològica, és una psicologia des de la part més comunitària, no?
1: Bé, tornant una mica a les activitats, aquestes 12 sessions, no sé... d'elles que serà molt dinàmic, no? Que podran fer centres florals, no? Per Nadal, és a dir... que vindrà gent, també al llarg d'aquestes sessions,
0: sí.
1: Tindreu no només vosaltres dues, no? Que...
0: Sí.
2: Farem un
0: sí,
2: taller d'art-teràpia, també.
0: Sí.
1: Què més?
2: Que és l'expressió des de la no-oralitat, la corporalitat i tot l'artístic. No sé quina proposta tindrà el tallerista, però sabem que és un crac, així que també deixarem que flueixi.
0: Sí. I no serà allò, un rotllo preguntes, i ara què us passa? No, és que fem dinàmiques que ja sabem que serveixen per treure i començar com que la gent se senti més a gust, no? I la part més important és que encara que nosaltres fem això, no, aquest esforç és la base, al final, és que es creem un vincle, no?, entre ells i nosaltres.
2: Aquesta
0: i que
2: és la primordialitat.
0: Sí, que no se senti. Sí. Sobretot les bases és no sentir-se jutjat, confidelitat, no?, amb el tema de que la gent pot compartir material sensible, no?, i crear aquesta, no?, iniciativa, a veure si pot ser que no encén tot el tema, pues, que la gent ho rebi amb moltes ganes i amb moltes ganes de participar, perquè és per totes les edats, no és aquí anem a compartir i escoltar les penes dels altres, no, és anem a fer alguna cosa xulo, uh-huh. Algú amb ganes de poder fer coses i que totes les edats es puguin sentir que ja poden estar, no? Perquè, clar, la dificultat és l'horari, no?
2: Sí, és per matins, sí, és veritat.
0: És la dificultat. Però, bueno, hi ha molta gent jove estudiant online, no? Hi ha molta gent que igual té el torn de tarda. Vull dir que...
2: Esperem.
0: Clar, no? És donar-nos una oportunitat a per què no, no? Són uns diners que són per la comunitat i que s'han d'aprofitar.
2: I que us aprofiteu d'aquesta oportunitat, és així. I a més, aquí la meva companya és una crac.
0: Oh.
1: Molt bé. En tot cas, no cal preparar-se res, no cal tenir cap problema concret,
0: no.
1: És a dir,
0: no.
1: Tu lliurement,
0: sí.
1: No? Amb ganes, no? De,
0: sí.
1: de participar del grup,
2: res,
1: no?
2: Res. Sí.
1: De passar-s'ho bé, també, no,
2: Laura? De ser puntuals, això sí, perquè si no...
0: I que perdin aquesta vergonya, no? Poden pensar, ostres, és que jo no conec a ningú... Bueno, és que no passa res. És que potser el primer dia ningú diu res, no? I és a veure com estem, a veure com ens sentim, no? És mica en mica.
1: Uh-huh. Per tant, és fer el pas, no?
0: Sí.
1: recordem-ho, en tot cas, del 22 de setembre al 15 de desembre, els dimarts de 10 a 11.30. No sé si cal una inscripció prèvia, si el mateix dia pots anar, si voleu, no sé, si fareu...
2: Aquí el cardellet posa només per WhatsApp les inscripcions. Sí? Jo sóc la d'aquesta només per WhatsApp. I poden parlar-me al 627-03-27-69.
1: Per tant, sí que fareu una preinscripció prèvia per veure una mica bueno, l'assistència
2: per veure
1: el
2: volum, que... Sí, per saber com organitzem la sala.
1: Molt bé. No hi ha límit, no?, de persones, és a dir, en aquest cas és gratuït, no?, recordem que també són sessions gratuïtes, i un cop passi el 15 de desembre, no sé si us heu plantejat alguna cosa més, de dir, i,
2: sí,
1: perquè suposo que idees n'hi ha moltes,
2: fet,
1: no?
2: De fet, sempre volem conservar aquest espai durant el màxim de temps que es pugui Cubelles, i serà dual, o sigui, perdó, seran dos cops l'any que es porta a terme, més o menys. Crec que és molt necessari, el teixit de barri, crec que és l'acció comunitària, crec que és el millor treball que es pot fer a nivell de bueno, d'ajuda a l'altra persona, no? O sigui, jo que treballo també dintre del sistema de serveis socials, sí que és molt important doncs, l'accés a recursos i ajudes, però crec que realment el que et fa tot allò que et faci sentir part d'una comunitat i una experiència compartida, crec que és bueno, el més necessari.
1: I això forma part també del servei de primera acollida, no?
2: Sí, exacte, el servei de primera acollida, el Consell Comarcal és el que promou aquest espai.
1: Un espai comunitari de benestar, no?, que agafa aquest nou format, no?, amb aquestes ganes de fer xarxa, no?, sobretot.
2: Exacte.
1: Doncs no sé si ens deixem alguna qüestió més, que no haguem preguntat, tant que s'anima a tothom que faci el pas, no?,
2: exacte,
1: que s'animin i qualsevol informació s'adreci en aquest telèfon de contacte per WhatsApp al 627-03-27-69. Qualsevol, podem preguntar qualsevol dubte?
2: Qualsevol.
1: Però sobretot doncs, que facin el pas, no? Que no es preocupi ningú, que s'ho passaran bé, no? Esteu garantint doncs, que serà un espai molt dinàmic on bé, segur que se senten ben acollits, no? Que no tinguin vergonya, com dèiem,
0: sí,
1: no? Que a vegades costa, perquè dius, ostres, vaig sola, no passa res, perquè allà segur que inclús surten amistats, no?
2: Sí, esperem.
0: Sí, la idea és que tinguin recolzament, no?
2: Sí.
0: Que la finalització puguin tenir recolzament, perquè la unió del grup al final és la soledat, no? També, el sentir-se sol, i és al final, pues, almenys de, si t'aportes algú amb el qual podràs parlar o anar a fer un cafè, pues, fantàstic.
1: Perfecte. Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio a explicar-nos doncs, en què consisteix aquest espai comunitari de benestar, sota aquest lema, no? Recordem-ho, ei, tu, sí, tu, no? Un missatge molt, molt directe. Moltes gràcies.
2: A tu, gràcies a tu.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I tornem una setmana més a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb nosaltres Xavier Pedro, del GPEC. Benvingut, Xavier, què tal?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Doncs tornem a la ràdio i avui amb un nou programa titulat La teràpia blava i un mar que canvia. Això de teràpia blava és moda d'Instagram o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: Uh-huh. I bé, en tot cas, doncs, clar, escoltar les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany o sí, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem, no? És combinar una miqueta tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel, el moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment, i sobretot la percepció de l'espai obert. Costa molt trobar, bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves, doncs, com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure a l'horitzó en el nostre dia a dia.
0: Uh-huh. Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
1: Uh-huh. Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant, vale? De forma progressiva el pH està baixant, per això és l'acidificació de l'oceà. Tot això sobretot és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això sobretot fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta sobretot els primers éssers vius a qui està afectant, i els que més, i de manera greu, són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH, doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això, doncs, tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els corals també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint sobretot, i bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
0: Uh-huh. Sí, parlem una mica de mites o realitats, uh-huh, i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Uh-huh. Si parlem, doncs, del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mita o realitat?
1: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que, si, bueno, si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total, no podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està està canviant, i bueno, sí que hem de fer perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no?, que dèiem.
0: Uh-huh. Uh-huh. I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no?, que ens porta a vegades amb aquests mites i aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat, i com ha anat canviant la cosa? Així, uh-huh, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, vale, però...
1: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més, oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no?, que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no?, d'aquests ecosistemes.
0: Dona'ns consells, no?, una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans, dius, no hi havia tanta presència humana, però ara que ja estem més a la sorra, a la platja, no?, coses que poden afavorir.
1: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions que en les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs, utilitzar menys plàstic, tot això també acabarà afectant directament, no?, en el tema del mar, perquè realment tot està connectat, i bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no? No cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa, procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
0: Uh-huh. Per tant, hem de reduir emissions, tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
1: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori, i tot el món se'n veurà millorat.
0: Uh-huh. Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia lobby, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant. No ens podem aventurar al futur, no?, però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
1: Bueno, no sé què dir-te d'aquests grans temes, no?, que hi ha, perquè bon, si et poses a parlar una miqueta de cada cosa, per això ho hem fet una miqueta general, i bueno, quedar-nos amb la idea d'això, de que això ho repetim molt en aquest programa, que la platja és un ecosistema que cal cuidar, que és un patrimoni nostre que tenim, i bueno, que abans era molt diferent perquè no hi anava gent i tot estava molt més regulat. Ara vivim de cara, abans es vivia d'esquenes al mar, més o menys, i vivien la gent que pescava, sobretot, hi havia camps a prop del mar i no hi havia cases ni res. Ara vivim sobretot de cara al mar, en els pobles que són litorals, i tot això, bueno, doncs el que hem de fer és, doncs, si tant ens agrada, el que hem de fer és cuidar-ho, sobretot els municipis hem d'apostar molt per aquesta conservació i perquè duri, no? I bueno, hem de pensar tant que no només la platja, sinó que, com deien, que abans tot està connectat, sobretot el que hi ha dintre del mar. Moltes vegades ho hem explicat més d'una vegada, que també que la platja no és només el tros de sorra que veiem, sinó que fins i tot la primera part que hi ha dintre de l'aigua, en allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, ja havien abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt, molt, molt, molt, molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, i bueno, doncs no malmetem més del que està i anem a recuperar-ho.
0: Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem doncs a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia, i recordar novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
1: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades ja allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials. I bueno, també rebem moltes consultes de, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris, voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar, doncs, accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats, i bueno, doncs, també que sapigueu que tenim aquest recurs.
0: Perfecte, doncs, Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura, i fins una altra.
1: Encantat.
0: Fins ben aviat.

0: 2, 3, 4. Vamos ahí, échale papa.
1: Ara que et tinc aquí,

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta també una mica variable, amb força núvols baixos ara al matí, més trencats al migdia i amb més sol i en cel més clar a la tarda, amb una temperatura que ha pujat de nit i també ho farà una mica de dia i es mourà entre els 24 que hem tingut de mínima i de 30 a 31 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós, ben feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar estigui moguda amb maror tot el dia.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
4: Cubelles torna a ser punt de trobada dels amants del gènere negre amb una nova edició del Cubelles Noir, una nova edició que s'està celebrant des d'aquest dijous 27 i fins diumenge 30 d'agost. La programació tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó i al Centre Social Joan Roig i Piera. Inclou taules rodones, trobades amb autors i autores, projeccions, teatre i altres propostes vinculades a la narrativa criminal. El festival ha començat aquest dijous 27 a la Biblioteca amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez, una xerrada de Joaquim Micó sobre els orígens de la narrativa negra, la projecció de Los Intocables i la taula rodona Forajidos, relats o novel·la. I aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc l'obertura oficial d'aquesta edició amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i la regidora de Cultura, Renata B2. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Xavier Borrell, comissari d'aquest festival, parlava dels actes d'aquest Cubelles Noir i destacava alguns d'ells.
5: El més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present. També tenim autors com el Jordi Cruz Serra, que és ex-meteoròleg d'Antena 3, un home que sap molt de climatologia, i va escriure un llibre de les Pirineus, que fins i tot li van fer una pel·lícula que es diu Balandrau. Ens portarà el seu llibre nou, un llibre també sobre la muntanya, i ens estem molt emocionats sobretot pel nostre premi, perquè a Eugenio Fuentes, que amb el seu personatge, el Ricardo Cupido, ell és un personatge que, diguem, rural noir, que està basat sobre Sòria, per aquella zona d'allà, i que ha guanyat el premi a la millor novel·la del festival més important d'Espanya, que és la Setmana Negra de Tifol, no es va poder presentar allà i vindrà per primera vegada en públic al nostre festival a explicar-lo. Uh-huh. I tenim moltes coses, tenim gincames, tenim Cluedo, passarem pel·lícules de el primer capítol de Ciudad de Sombras, que és la sèrie que fa la Rosalía de la Maza sobre el seu personatge Emilio Malar, vindrà ell a xerrar, bueno, mils i milers de, no milers, però moltes taules comunes.
4: Aquest divendres 28, la programació del Cubelles Noir continuarà a la Biblioteca i al Centre Social. La jornada inclourà la projecció de Ciudad de Sombras, diverses taules rodones i trobades amb autors com Luis García Jambrina i Eugenio Fuentes. Aquest últim rebrà a un quart del nou del vespre el Premi Honorífic a la trajectòria en la novel·la negra. El programa del dia es tancarà aquest divendres amb la representació teatral de Casablanca, a càrrec del grup de teatre del Casal de Cultura. Pel que que fa la programació de dissabte 29, el Centre Social acollirà bona part de les taules rodones i els debats amb autors i autores convidades. A partir de 7:45 serà el torn de les candidates als premis del festival i a les 9 de dissabte es lliuraran els guardons a la millor novel·la negra escrita per una dona en català i a la millor novel·la negra escrita per una dona en castellà. El Cubelles Noir 2026 es completarà diumenge 30 amb un club de lectura amb Alexandra Escrivà al voltant de El secreto de Víctor Black, l'Escape Room, l'obra mestra d'Arsène Lupin i el Barbut Negre, que tancarà les 4 jornades del festival. La festa de la Verema de Cubelles tornarà a omplir la vila de tradició, cultura popular, gastronomia i música. El cap de setmana del 4 i 5 de setembre, divendres i dissabte, serà a la plaça del Mercat. La celebració manté els seus actes més emblemàtics, però enguany incorpora noves activitats per descobrir el paisatge i l'entorn natural del municipi i relacionar-los amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha destacat que aquesta edició té un significat especial perquè és la edició número 39 i obre el camí cap al 40 aniversari de la festa de la Verema, que tindrà lloc l'any vinent. Per a l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la festa és molt més que una cita del calendari. És una manera de mantenir viu el record d'un municipi estretament lligat a la pagesia i a la terra. Així mateix s'expressava Rosa Fonoll.
6: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i, bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya. I això és el que és, i això ho portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
4: La presentació de la programació de la Festa de la Verema d'enguany s'ha fet aquest dimecres, 26 d'agost, al celler del Porró de Cubelles, de la família de Carles Pérez, un dels trepitjadors habituals que enguany no hi podrà participar per motius laborals. Rosa Fonoll ha destacat els elements museístics que conserva aquest celler de Cubelles, amb botes i fotografies dels avantpassats del municipi, tots ells vinculats a la pagesia i al món del vi, que formen part de l'espai i que posen en valor la història vitivinícola de Cubelles.
6: I un agraïment al Carles i a la seva família, la Maria Dolors i el seu fill també Carles, per deixar-nos aquest espai per poder fer aquesta gravació, que em penso que és un celler que hi ha molts pocs a la comarca, crec que cap, o més enllà tampoc, i bueno, és molt adient a la pagesia, té moltes fotos dels nostres avantpassats que surten per aquí, i bueno, té molts detalls, tot lligat a la pagesia. Moltes gràcies a la família i, bueno, i els esperem també allà, que el seu fill sempre ha trepitjat raïm fins ara. Bueno.
4: Una de les novetats d'enguany com a activitats prèvies a la Festa de la Verema arriba de la mà de la regidoria de Turisme i del projecte Beach Watching. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat que la voluntat és mantenir l'essència de la festa, però alhora oferir propostes diferents que permetin descobrir Cubelles des de nous punts de vista. Entre aquestes activitats programades per aquest diumenge 30 d'agost hi ha Cubelles des del mar, una sortida en vaixell des del port de Vilanova i la Geltrú fins a Cubelles, amb una parada davant la desembocadora del riu Foix i una cata de vins. La proposta ha despertat molt interès i les places es van exercir poc després d'anunciar-se. L'altra novetat és Entre el Foix i el Garraf, una activitat que combina un tast guiat de vins del massís del Garraf amb un marinatge de formatges i una visita guiada a la desembocadora del riu Foix. La bona resposta del públic ha fet necessari programar una segona sessió. Narcís Pineda considera que aquestes iniciatives permeten vincular el projecte del Beach Watching amb la Festa de la Verema i alhora ampliar l'oferta d'activitats adreçades al públic.
7: Anem fent habitualment, aquest any fem una cosa una mica més diferent, no? Hem fet un petit viatge amb una empresa que tenim contractada per fer activitats relacionades amb aquest projecte del Beer Watching que tenim des de Turisme, i aquest any hem fet, doncs, a través d'aquesta empresa un viatge veient la costa, veient el Cubelles des de la costa, no? I es acabarà fent amb una cata de vins amb aquest viatge que sortirà del port de Vilanova fins a Cubelles. Malauradament, tot des de que es va anunciar ja se n'esgaurit totes les places, I després també volem fer a la desembocadura una altra cata de vins que també ha sigut un èxit, que també s'han omplert i que hem tornat a obrir una segona cata per poder-ho potenciar. Això què ens porta? Això ens porta a dir doncs, que la gent vol fer coses diferents i amb aquest projecte, com et deia, del Beer Watching, i aprofitant que des de la regidoria de turisme fem la festa de la Verema, doncs hem intentat introduir aquestes coses noves, no? A part d'això, doncs hi haurà el de sempre, els cellers que vindran, algunes full tracks, la música que ens acompanyarà i tot en qüestió doncs, l'homenatge que volem fer a aquesta Cubelles pagesa que ve de tants i tants anys, no?, a la nostra vila.
4: La Festa de la Verema mantindrà els cellers participants, la gastronomia, la música i els actes tradicionals vinculats a la pagesia cubellenca. Narcís Pineda, regidor de Turisme, també ha explicat que el programa segueix el format dels darrers anys, amb les activitats concentrades en una tarda de divendres i una jornada completa dissabte. Tota la informació de la programació la podeu trobar a cubelles.cat. Després de 2 anys de mandat, Cubelles es prepara per viure un dels moments més emotius del seu calendari festiu i cultural. Aquest dissabte 29 d'agost, la plaça de la Vila acollirà l'acte oficial de comiat de l'actual pubillatge cubellenc i la proclamació dels nous representants que agafaran el relleu de la tradició al municipi. L'esdeveniment posarà fi a una etapa de 2 anys en què el pubillatge actual ha representat la vila en nombrosos actes culturals i festius d'arreu del territori. Durant la jornada d'aquest dissabte, el poble podrà retre un reconeixement a la seva tasca i alhora conèixer les noves cares que assumiran el compromís de portar el nom de Cubelles arreu del país durant el pròxim mandat. La jornada començarà dissabte durant el matí, quan tindrà lloc les proves orals i escrites sobre cultura local i catalana a les candidates i candidats. El jurat encarregat de l'avaluació estarà format per representants de 3 entitats, Foment del Pubillatge Català, l'Hereu i la Pubilla de l'anterior mandat i representants municipals. En total s'escolliran com a màxim 8 representants repartits entre la franja infantil, Pubilleta, Dameta, Arauet i Fadrinet i la franja adulta, Pubilla, Dama, Hereu i Fadrí. Més tard, cap a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila serà l'escenari de l'acte oficial de comiat del pubillatge vigent 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel mandat 2026-2028. L'Ajuntament i les entitats organitzadores conviden tota la ciutadania a apropar-se per convertir aquest moment de comiat, benvinguda i celebració de la cultura popular a Cubelles. El pubillatge de Cubelles fa balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. Pel que fa al pubillatge adult, que finalitza aquest mandat iniciat l'any 2024, està format per l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. Pel que fa al pubillatge infantil, també deixen el càrrec l'arauet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Càrceles. Precisament en una entrevista audiovisual realitzada aquest estiu aquí a Ràdio Cubelles, 3 dels membres del pubillatge infantil han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat doncs, els infants i joves a fer aquest pas i formar-ne part d'aquest nou pubillatge. Els 3 coincideixen que formar part del pubillatge cubellenc els ha permès descobrir una realitat que desconeixien i més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals han destacat també que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer també noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'arauet Biel Pou explica que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegurava que el càrrec li ha fet entendre la importància del pubillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
8: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
4: Per la seva banda, la Demeta i Noa Llamas ha admès que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes al municipi, però aviat va descobrir també que implicava viatjar, compartir experiències amb altres covillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
9: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
4: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destacava també que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia visitat mai i ampliar el seu cercle d'amistats.
10: No pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneix.
4: D'aquesta manera, el pillatge sortint de Cubelles ha fet balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. El Consell Comarcal de Garraf impulsa a Cubelles un nou espai comunitari de benestar, una iniciativa que sota el lema «Ei, tu, sí, sí, tu», vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
11: Clar, és molt més que conèixer gent, vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi entre... O sigui, volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una... arrel de bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, és l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
12: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuda, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
4: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia, també coincidint amb les festes nadalenques, es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
11: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu, I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale. I també bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
4: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts, de 10 del matí a 2:15 del migdia, aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou espai comunitari de benestar, amb sessions diverses. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per a les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
13: Estudis sobre la millora fisiològica que aporta i bàsicament és estar a prop del mar perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, estar en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
4: D'altra banda, Xavier Pedro ha abordat també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
13: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs, abans sí que n'hi havia molta més, oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
4: Per afavorir la conservació marina, des del GP que recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
14: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
4: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
15: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Per què?
1: Fa por trucar-me. Puta fòbia social. No sé què haurem de fer. No ho sé. Potser una costellada.

Agatep.

0: ciutadanes i ciutadans de Figaluña.
1: Es prohibeixen
0: expats, franquistes
1: i paràsitos.
2: A Catalunya hi ha una escena. Jo sóc

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.